0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo...
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: Para todos los públicos.
6: Funky Radio Show.
5: Aprovechalo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Acuna Bonagent.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio.
3: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
2: Funky Radio Show.
3: Consulte la programación.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: town, the end.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Dinus a càrrec, biòpsic, estulo, tu podute, cogoro, taes, tu ases...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
3: molt,
1: sempre.
3: Molt, escolta'm, contenta.
1: Què ens expliques avui, a veure?
3: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
1: Sí.
3: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
1: Ai, sí.
3: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
1: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
3: Doncs això era de l'any 84.
1: Fixa't.
3: També hi havia aquest any La bola de cristal.
1: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
3: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
1: Mira, escoltem la sintonia. Què et sembla?
3: Em sembla molt bonic.
1: Vinga.
0: La Caixa Tonta.

0: tiene sabor a que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí tenen les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito, mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, eh? És molt, molt bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que maco.
0: Eh?
1: Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: ens explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpte. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpte.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por l'Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur, eh?
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era
1: atent
0: dur,
1: i molt
0: sí.
1: Dur, eh? Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, año de plebiscitos, elecciones e ingreso en la Comunidad Europea, pues aquí, que trae bastantes escándalos a Televisión Española.
1: ¡Apa, mare meva!
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de media naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya,
0: és
1: sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forta, no?
1: És forta, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, assumpte.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final, ja
0: I,
1: ho veus.
0: Bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el...
1: No,
0: però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt doncs
1: la vida. Doncs escolta, la vida, Assumpta...
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora,
1: ah, no passa
0: que
1: res.
0: També ens posa una, present una mica.
1: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé,
1: hem doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any
1: 87. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més coses.
0: Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, Ho esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim, eh?
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a ser l'any 63, eh?
0: Ah, 63. Sí, sí. Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí, ja dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat, el festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu, nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt, i a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió, i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, no gens, no has no passat pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No, no m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans sí, sí. No feia res, jo em dedicava a estudiar i després del Se'n va anar vaig continuar estudiant, clar. Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar, clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quines avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com a canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Mm-hmm. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè ai, nosaltres,
0: sí.
2: Perquè...
0: Sí.
2: No, allò, era més... Era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem... I nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra.
0: Si
2: nosaltres
0: no cobra.
2: Cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte, deixa'm escoltar... Sí, què et sembla si escoltem una mica del Sant Benà?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu que
2: és veritat. No, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants... No han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí,
1: Mira, l'altre dia...
2: però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha moltes...
0: N'hi ha que en sí, però n'hi ha que també
2: però jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Fazendo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyora.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està. Sí. Operació Triunfo mateix, per
1: exemple. No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estim tot.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: Però hi gent de campanetes i sí. aquests que veus coses, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10... quan nosaltres en fèiem... Nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. No, nosotros
2: escolta,
1: los cogemos y los vendemos.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots,
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, ja tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand i tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett.
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, Però molt, sí. Molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: Dius que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs... sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Però està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit? De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. Mm. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No? És un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no em van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret. Sí. Déu-n'hi-do, Escolta'm.
2: Sí, bueno, però escolta'm.
0: I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No, no el vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. És que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, allò va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: tu, va ser
1: clar, llavors sí. Era molt impressionant.
0: Hi havia, doncs, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no, de mans de la Maciel.
1: Que... Què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: Bé? No.
2: Aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent... I llavors
0: no
2: posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Que alegre, sí, que bonito.
2: Sí. I llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, que burros.
2: I escolta, ara...
1: Que burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui està... molt ben conservada sí. I tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima.
2: Sí, bé, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues no
2: sí, veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí. Sí. Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la
1: idea.
0: La mala fe
1: molt
0: aquesta,
1: mala
0: hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: Si no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: ai,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar, ja. Està,
2: sí, estava sí. Ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti draps
1: sí,
2: i coses
1: sí,
2: d'aquestes.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dóna la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados...
1: Antes, sí, sempre ho fan,
2: i jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix...
2: Pues, escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí,
2: un festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa...
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè ara premia el show, a la cançó.
2: Sí,
0: sí, no
2: però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la paga i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenim...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: una plataforma.
2: Avui dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament. I de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home,
1: moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva, té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Sí.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família. Dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre... Mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto...
2: No, que estava de jurat a Tocar a Mesuena.
0: A Tocar a Mesuena.
1: Ah,
0: sí. Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre,
0: és boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34... Sí. Euros.
0: Sí, sí, ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A rap estira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Clar, hi ha molta gent doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot.
0: Mm.
2: Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Ah.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat. Està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
0: Sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa,
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que a la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si hi ha una geperut, que si l'altre es tartamut...
0: No es ven.
2: Que si l'altre ja no fan gràcies.
0: I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima. Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Un guió està ple, però tiradíssim,
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són... O pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen.
1: No.
2: Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, sí. Tenen que posar publicitat. Sí. Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de l'Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't
2: igualment,
0: molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: La gent el critica, li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Jo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Ara. De nou amb vosaltres, sóc Antoni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida, el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohaus què significa?
2: Afrohaus és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser. Okay.
2: Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat. També. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí. Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs ves de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues ves a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.

0: on està? No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
1: Bé, i tu?
0: Aixeguda a la xeslón.
1: Sí.
0: Quants quilos peses?
1: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
0: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
1: No ho sé, Toni.
0: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
1: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
0: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
1: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
1: Correcte, Toni, segueixen caient...
0: De quina edat cauen?
1: Pues entre 30 i 35.
0: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
1: sí.
0: I què més?
1: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
0: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
1: A YouTube.
0: Al canal de Toni Rovira, no?
1: Correcte, sí.
0: David Jiménez?
1: Sí.
0: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà. Bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
2: Ui, les xarxes van que cremen, perquè sí, ja volen... La xarxa, televisions locals.
0: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
2: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
0: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
2: Però ojo, quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
0: L'important és que posin monedes, perquè...
2: Molts diners. Ara la muntarem.
0: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
2: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno... Qui és?
0: La burbuja presidenta.
3: Sos el tapón codorniu, el más viu.
0: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
3: Pero qué haces, Toni, qué haces, qué es una charcha. Me estaba vuelvo loco. Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas en una casa, una charcha.
0: Pero vas todo dorado.
3: De burbuja Freixenet, Toni.
0: Pero es muy gay, este look, ¿eh?
3: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja... El chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
0: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
3: estilos? Agente, deténgame pronto.
0: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
3: La canción fa agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
0: Claro. A ver.
3: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja... Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido,
0: Pluma, pluma gay.
3: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà. Qui ve demà?
4: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
4: Pues una cantant molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
4: La Vega,
0: tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
4: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
4: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
4: Sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat penat.
4: això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
4: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
4: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Estàs trist.
4: Uf, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
4: Perquè ja te l'ha preparat. A tenis.
0: Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
5: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
5: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
5: Ah, ostres.
0: Que no m'heu preparat el noi que ve? Pues si tinc convenat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
6: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
6: Gràcies, com sempre, Toni Rovira i tu.
7: El racó de Toni Rovira.
8: Marica, ho, ho. Marica, qui és? Hola a todos, soy Ricky García de Yotele.

0: Vamos, ay, qué me amo, no me mire.
1: Porque cuando me miras se agua la boca. Calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid, i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han atès un total de 320 avisos arran del temporal de pluja que ha assolat bona part de Catalunya entre dijous i divendres, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112, al seu torn, ha rebut 663 trucades i s'han generat més de 500 incidents a causa d'aquestes pluges intenses, principalment per inundacions o per petits d'informació. Els municipis amb més comunicacions han estat Tortosa, Ulldecona, Amposta i Tarragona. I coneguem ara com poden evolucionar aquestes tempestes en les properes hores. Anem a veure la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta de treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català, que a poc s'aniran endinsant terra endins, inicialment afectant el litoral prelitoral, i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les zones centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, i és que els valors més elevats amb prou feines passaran dels 26-27 graus.
1: I en plana política, el president Pedro Sánchez obre un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Arran d'aquesta no aprovació dels decrets, 800 persones han protagonitzat dos talls de circulació a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana i una altra a plaça Espanya. En total, 800 persones, com diem, segons xifres de l'Ajuntament. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». En el cas del tall de plaça Espanya ha durat una hora i mitja, mentre que el de Meridiana ha durat dues hores, i les dues protestes, això sí, han transcorregut sense incidents. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades es podran seguir en directe a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Doncs res, una setmana més, eh? Aquí les setmanes passen ràpid, eh? Fa res estàvem fent el programa la setmana passada i ara ja tornem a ser aquí, què et sembla?
4: Sí, sí, a més, entre tants actes i festes majors...
3: Sí, no, i això no s'acaba mai, però està bé, està bé. Estem en un sector imparable, imparable. Escolta'm, llum vermella, que comença el programa.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat el divendres 2 d'octubre de 2026. Una jornada ben especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida. I atenció, perquè aquest és el programa número 865 de la nostra etapa digital i el 2654 de tota la nostra trajectòria.
3: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
4: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
3: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
4: Comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Us Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat diària a les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I per descomptat teniu tots els continguts i àudios actualitzats a la nostra web, com sempre, però també podeu accedir-hi des del portal del Tornaveu i des de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: I una salutació molt especial a totes les persones que ens escolteu des de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast o Overcast. I un agraïment també molt sincer a les emissores de ràdio que setmana rere setmana ens emeten i fan possible que arribem a totes les comarques del nostre país.
3: Avui tenim un programa ben complet. L'actualitat associativa amb l'Emma Roures, la visió castellera amb la Sara Soliol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riu.
5: Festa, festa!
6: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
4: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el Festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. Per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això, avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
7: Un festival per a tots els públics, en el que la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
4: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
7: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi, i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la Nit de les Ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens donem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el Festival Existent, com hem comentat abans, i el transformem en Mort de Riures. A part, també, aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no?, per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I, per tant, intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
4: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
7: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no sigui un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com a espais escènics, etcètera, etcètera, no? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs, són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etcètera, etcètera, no? I per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no? A més, sense malbaratar zero diners.
4: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
7: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi, sobretot, a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que ve, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant, i no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I, per tant, això ens indica, no, que hi ha un interès i que la mirada, a poc a poc, va canviant, no? I, per tant, estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
4: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
7: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases, que ens cedeixen els veïns i veïnes, com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció, com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions de veïnes del poble, una de pintura i l'altre de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin doncs, el teatre i el circ. No? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants. I el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no? aquesta forma de treballar que combina a les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i, sobretot, amb aquesta producció pròpia. No? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària. Són espectacles de diferents àmbits, des del circ, més teatrals, musicals, i que, bueno, que el que intentem no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa no, i experiència al voltant de la mort.
4: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
3: I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La nostra història, de la Judith Nederman amb el Muchacho.

0: Hem escoltat La nostra història, una col·laboració plena de sensibilitat i de ritme entre Judith Nederman i el Muchacho.
1: I ara connectem immediatament amb la redacció del Tornaveu per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta una setmana més les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Vila-seca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya, una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'esbart dansaire Ramon Dolzina de Vila-seca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
5: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs, que sigui plena de gent ballant alhora.
4: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vila-seca que confluiran en una gran ballada conjunta al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de ball de bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre, però, amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
6: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt, molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la heterodoxia dels cineclubs.
4: Durant la setmana, la Federació també atorga els premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'Internacional, el director Eugene Green i, finalment, l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema Alhambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana vinent.
1: I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al Baròmetre Casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
3: I 7 novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
7: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del Baròmetre Casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament, els de Caldes han estrenat el 7 de 7 i han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, mentre que els maduixots de l'Au Maresme han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els del Prat del Llobregat han recuperat els 7 pisos encarregar el 4 de 7. Finalment, s'han presentat la colla castellera del Callà amb els primers 3 de 6 i 4 de 6 de la nova formació. Ara, al baròmetre casteller, hi ha 98 colles actives. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
8: Festa, festa!
1: I per agafar forces abans de la següent secció, escoltem la segona proposta musical del programa. Des de les Illes Balears arriba el grup Changuito amb el seu encomanadís Canta amb mi.

0: Acabem d'escoltar el Changuito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la saviesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera. I encara amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
0: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: Vegas Score.
1: Hem escoltat Els pèls de gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
2: Fes ta festa.
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Diu que una vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava. Res, era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por, en Pere sense por. Se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por, i quan ho sàpiga ja tornaré, perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant, caminant, caminant, i va arribar al mar, a la vora del mar, i per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por, i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava d'ira, perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que hi havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola. Sencera, per això? Exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya, i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure. I allà, quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i, vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic! Ai, que caic! El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú. Va obrir finestres, no hi havia ningú. El poble allà lluny, llunyíssim. I la veu que de ben a prop anava dient ai, que caic! Ai, que caic! I tant es va empipar que el capdavall va dir doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir, ai, que caic, doncs cau! I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir cloc, cloc, cloc, puf! I al damunt del foc, vet aquí, que va caure'n una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir i al cap de poca estona, ai, que caic! Una altra vegada, ai, que caic! Ai! El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, Ai, que caig, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir. I es va estirar, i es va dormir. I abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc, cloc, cloc, cloc, per la xemeneia em va caure una altra cama. També, igual, l'altra, una era a la dreta i l'altra era a l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar. Una altra vegada aquella veu... Ai, que caic, ai, que caic. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tot una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona... Ai, que caic, ai, que caic. I així es va passar tota la nit aquella veu dient... Ai, que caic, ai, que caic. I ell anava dient... Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. Cau d'una vegada i no m'atabalis. I cada vegada en queia un tros, que si en queia una mà, que si un braç, que si l'altra mà, que si l'altre braç, que si en queia el coll, que si en queia el cabell, i al capdavall em va caure el cap, sense cabell, perquè el cabell ja havia caigut. Ai, que caic, ai, que caic, cau d'una vegada, i cada vegada queia una cosa diferent. I ja tenia tot allà, tot allà. I al cap de no massa estona que ell ja dormia amb tota aquella pila de coses en allà, va sentir croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Va obrir els ulls i allà mateix, al seu davant, hi tenia un gegantàs que se'l mirava així, a un pam del nas. El gegantàs se'l mirava i li va dir al gegantàs: ja he caigut i ja sóc aquí. Us penseu que el noi es va espantar? En Pere no es va ni espantar. Li va dir, allà mateix, sense moure's, eh? I què vols, tu? M'has despertat, fes el favor de jeure i de dormir, que encara no és de dia. I aquell fantasma va quedar fumut i va tirar enrere, va tirar enrere. I ell, en Pere, li va tornar a dir, i si no, saps què? Tal com has caigut, ja te'n pots entornar, que aquí no hi fa res de bo. Vés-te'n, que em fas nosa per dormir. I aquell gegantàs, amb un pam de nas, un altre pam de nas, va tirar xemeneia amunt, tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés, va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal... Vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu, no, majestat, ni gota, ni era un que queia, que queia, que queia, al capdavall va caure i m'atabalava tant que no em deixava dormir que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut. I d'aquesta manera se n'han tornat. Doncs mira, li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera se n'han tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa, perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa. Guapa, guapa, guapis. Bé, no sé si era guapa, però era princesa. Era molt, eh? I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom, hi va anar, eh? I els amics d'en Pere li varen dir, què, que saps què és la por, ara ja? I en Pere va dir, no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, eh? I es varen casar, el casori, el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball, i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere. I estaven enjugassats estaven, i cansats, eh? I ara jugaven a cuit amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere, oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir, sí, dormim. I en Pere, de seguida, es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua freda i glossada i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere. I en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida... Ai, ai, ai, què passa, què passa? Ai, quina por, què ha estat? Què ha estat, això? I la princesa li va dir... Que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. Va estar tan content de tenir por, va estar tan content que es va abraçar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
5: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.
2: Fes de festa.
3: Sopa de cançons.
6: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
7: En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flendits. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupiaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre Ser de Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre. Editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27. I l'any 2009, la segona biografia d'en Xesco Boix, Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Àrabe de Bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'arbre generós, La lluna a la pruna i Medi content. En Lluís Maria Panyella sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La bicicleta.
8: Vista des de dalt és una creu.
9: Vista al costat, unes ulleres.
8: Corre i corre per tot arreu.
9: Però compte, que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat La bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, al mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, al novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianau, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianau, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi,

0: presenta la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un nou gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Sant Boià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Massalleres.
1: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi del Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final.
2: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, la Núria Pasqual, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara preu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda, al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres a dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim. Doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenària i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla INUNCAT d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge, com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a Plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcórrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castellers ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A veure, parla'm una mica, tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Bon dia, sardanistes. Una setmana més tornem a ser aquí. A la sintonia de Premià Mèdia ha arribat l'hora del Fem Rotllana. Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, al punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa viu on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. Però aquest programa viu, per viure, hem de dir les tres paraules tradicionals, que són mercat, sardanes i arròs. I qui no sabem si ha anat al mercat avui o no, potser sí, és el company Marçal Cessé, que el tenim avui en els comandaments tècnics, ja que saludem. Bon dia, Marçal! I avui aquí a l'estudi m'han deixat solet, perquè l'amiga Maite Llatjà té uns compromisos familiars i no podrà ser avui amb nosaltres. Però no patiu, perquè el Fem Rotllana està assegurat amb un servidor de vostès, en Joan Vinyals. Bon dia a tothom, dèiem. Avui no, però altres dies ja hi hem anat al mercat, ja, eh? Engeguem, doncs, el programa número 846 de Fem Rotllana, que, si ens escolteu en directe, correspon al dijous 1 d'octubre. A veure, dia que tenim instal·lat a la memòria des de fa 9 anys, jo crec que sí. Han passat anys, però el tenim ben fresc aquest 1 d'octubre i per això nosaltres continuarem treballant pel nostre país amb les poesies, les havaneres i les sardanes. I aquesta setmana portem un trosset d'una sardana que l'anirem escoltant durant el programa. Es tracta que vosaltres, ara escoltarem un tastet que són 3 o 4 segons, si es tracta de que vosaltres adivineu quina sardana és, ens truqueu aquí al telèfon del directe i dieu quina. Hi ha en joc una samarreta de la Plec i el Caminar de Sant Mateu i un disc de sardanes d'en Jordi Paulí. Escoltem aquest tastet a veure si sabeu quina sardana és. No sé. A veure, si ho sabeu, 93-752-2544. Passeu per antena i el primer que ens digui el títol, i si pot ser també l'autor, si no, amb el títol ja fem, d'aquesta sardana incògnita que tenim, doncs tindrà aquesta samarreta i aquest CD de sardanes. Tornem a recordar-ho. Vinga, doncs. Aquest any comencem dedicant la primera sardana del programa a un aplec que es celebri aquest cap de setmana. I aquesta setmana n'hem comptat 5. Hi ha el 5è aplec de Balaguer, el 52è aplec de Móra d'Ebre, el 39è aplec de Montgat, també el 39è aplec del Roser a Martorell i també el 52è aplec de Malgrat de Mar. I la sardana d'aquest últim és la que escoltarem, escrita pel compositor de Sant Pol de Mar, Josep Maria Tarrides, i interpretada per la Cobla Salvatana, l'aplec de Malgrat.

Acabem d'escoltar l'Aplec de Malgrat, de Josep Maria Tarrides i Barri, estrenada l'any 1950 durant el tercer Aplec de Malgrat. Els números no quadren massa. Segurament aquest aplec no es va fer durant uns anys, durant unes temporades. L'hem escoltat per la cobla Salvatana. Bé, doncs aquest aplec es fa aquest diumenge que ve, dia 4 d'octubre, amb sessions de matí a les 11 i tarda, a les 4 de la tarda, a Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià. És el 52è aplec de la Sardana de Malgrat. Allà hi trobem les cobles Ciutat de Girona, Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Bé, informem dels telèfons dels nostres oients. El telèfon del directe per fer les vostres peticions i també per veure si podeu, si sabeu quina és aquesta sardana incògnita que avui portem amb aquestes quatre notes que anirem repetint. Si ho sabeu, marqueu aquest 93-752-2544 i passeu per antena i ens dieu el títol d'aquesta sardana i us podeu emportar aquesta samarreta de la caminada i aplec de Sant Mateu i un disc de sardanes de Jordi Paulí. 93-752-2544 o bé, per fer les peticions, podeu enviar un missatge de text o de veu al WhatsApp 649-198207. Bé, doncs, tornem a recordar aquesta sardana incògnita. Quan pugui, l'amic Marçal ens la posarà. Doncs a veure, si sabeu quina és, marqueu aquest telèfon del directe 93-752-2544 i ens podeu dir de quina sardana es tracta. Si podeu dir el títol i l'autor, doncs molt millor. Si no, doncs amb el títol ja fem. Bé, doncs, nosaltres anem evolucionant i evolucionem tant que, a l'acabar el programa de la setmana passada, un servidor de vostès, per no perdre la tradició, ja sabeu, va donar una dada incorrecta. Vaig dir que la sardana que estàvem escoltant, La màgia de la sardana, era escrita per la compositora Maria Mercè Navarro, quan en realitat és una partitura de Jordi Paulí. De fet, vaig aprofitar per felicitar la Maria Mercè pel seu sant, això sí, no, això no va quedar per fer. Però amb les dades correctes, escoltem, acompanyats de la cobla Bohèmia, l'obra de Jordi Paulí, La màgia de la sardana.

La màgia de la sardana, de Jordi Paulí i Safont, estrenada el 10 de novembre del 2017 al Conservatori de Música de Barcelona. L'hem escoltat per la Cobla Bohèmia i és dedicada al fiscornaire Dani Gasulla. Hem esmenat un error de la setmana passada. La sardana de la Maria Mercè Navarro es diu Buscant el so de la sardana, no la màgia de la sardana, com havíem dit. Però aquesta màgia que ens dona la ràdio, hem esmenat aquest error, hem posat les coses al seu lloc. Bé, recordeu el telèfon, sobretot pel senyor Tomàs de Badalona, que m'està escrivint uns missatges que diu, home, que és molt difícil, en tants pocs segons que és molt difícil. Vinga, la sardana d'avui és molt fàcil. Segur que la adivinareu en seguida. A la que ho sapigueu, marqueu el 93-752-2544, passeu en directe i dieu-nos quina és aquesta sardana. Vinga, 93-752-2544, és molt fàcil. I també, si voleu fer peticions per un altre dia, podeu enviar un missatge de text o de veu al telèfon 649-198207. També el diumenge hi ha aquesta plec de Malgrat, com havíem dit al començament del programa, però dissabte, dia 3, a les 6 de la tarda, hi ha una ballada de sardanes al parc de Can Campassol de Malgrat, que és la revetlla d'aquest 52è plec de la sardana, amb la cobla Ciutat de Granollers. Això és dissabte, dia 3, a les 6 de la tarda. Vinga, recordeu que tenim aquesta sardana incògnita, que ens agradaria que ens diguéssiu quina sardana és. Pel primer o primera oient que ens digui el títol d'aquesta obra, si pot ser l'autor i tot, tindrà un disc de sardanes d'en Jordi Paulí i una samarreta de la caminada i aplec de Sant Mateu. Ens podeu trucar, com dèiem, al telèfon del directe 93-752-2544 per participar. I mentrestant nosaltres anem evolucionant i a continuació atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Marta Clotet, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia. Voldríem felicitar en Joan Antoni i la Marta pel seu aniversari de casament, a la Xènia per l'aniversari del naixement i aprofitar també, encara que una mica tard, felicitar pel seu sant la setmana passada a la Mercè Alsina i Mercè Herrero amb la sardana Petjades d'argent de Marcel Sabater. Moltes gràcies. Doncs aquí la tenim. La sardana demanada, interpretada per la Cobla La Llobregat, Petjades d'argent, de Marcel Sabater.

0: Doncs acabem d'escoltar Petjades d'argent, de Manel Sabater, Marcel Sabater i Reixac, estrenada el dia 21 de juliol de l'any 2026 a la plaça del Progrés de Terrassa. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat i és dedicada a Montserrat Caupena i David Sánchez. Nosaltres hem felicitat de part de la Marta Clotet i família a Marta Ventalló i el Joan Antoni pel seu aniversari de casament, a la seva filla la Xènia per l'aniversari i a la Mercè Alsina i Mercè Herrero pel seu sant la setmana passada.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Doncs aquí a Premià Mèdia, Ràdio Premià de Mar, doncs també tenim, podem informar que tenim un aplec, que sí, un que és el 39è aplec de la sardana de Montgat, aquí al Maresme. Això és dissabte, 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. 39è aplec de la sardana, com dèiem, amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. És a Montgat, al Parc de la Riera d'en Font. I recordem aquesta sardana incògnita. Vinga, amb aquestes 4 o 5 notes que escoltareu ara seguidament, adivineu quina sardana és. És molt fàcil, és una sardana molt coneguda. És molt fàcil i us podeu emportar aquesta samarreta de la caminada i l'aplec de Sant Mateu i un disc de sardanes de Jordi Paulí. Escolteu amb atenció. Vinga, dieu-nos quina sardana és aquesta i podeu, el primer que ho adivini us pot emportar aquests dos regals. 93-752-2544. Per altres coses, podeu fer també, podeu enviar un correu electrònic a femrotllana@hotmail.com. femrotllana@hotmail.com. Vinga, i a continuació tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament la setmana passada. La nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, ens va demanar una sardana molt concreta del mestre Ricard Viladesau, que li agrada molt i la volia dedicar a tota la seva família i a tots els oients de Fem Rotllana aquí a Premià Mèdia. Ens l'ofereix la Cobla de Cambra de Catalunya. Girona m'enamora.

0: Doncs era la sardana Girona m'enamora, de Ricard Viladesau i Caner. L'hem escoltat per la Cobla de Cambra de Catalunya i aquesta sardana va ser estrenada l'any 1989. Una petició de la nostra amiga la Montserrat de Vilassar de Mar, que la volia dedicar a tota la seva família i a tots els oients de Fem Rotllana. I oients de Fem Rotllana que ja comencen a trucar al telèfon de l'emissora. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia. És el Vicenç.
1: Sí, senyor.
0: Home, Vicenç, què tal? Com anem per aquí baix?
1: Aquí esperant que plou, que plogui, diuen que plou molt, doncs...
0: Bueno, sí, aquí a Barcelona, abans d'ahir va fer un bon xàfec, però vaja, va fer alguna destrossa material, però no va ser massa fort.
1: Aquí les destrosses poden ser pel sostre.
0: Ah, clar.
1: Però per baix no, eh?
0: Ja.
1: Perquè, vamos, ja. Si a mi m'arribés l'aigua...
0: Ja.
1: El Noé ja estaria navegant per dies.
0: Ja, perquè que esteu elevats.
1: Enlairat, sí.
0: Molt bé.
1: D'aquí al... És més, al carrer que jo visc,
0: sí?
1: de la plaça, no sé, que està a 30 metres de casa,
0: sí?
1: Cap a dalt, igual n'hi ha 30 o 40 metres de desnivell, eh?
0: Ja, sí, esclar, sí, llavors...
1: Aigua baix, eh?
0: És difícil que...
1: Però
0: bueno. Millor, millor que sigui així. Digue'm.
1: Em volia mullar, a veure què passa.
0: A veure, veiem, anem a... Diguem...
1: Podria ser Vicenç Bou?
0: D'en Vicenç Bou, sí, senyor. Anem bé.
1: Vale. I aquí tenim la baralla, però farem cas a la dona.
0: Vinga.
1: Angelina?
0: No és l'Angelina. No és l'Angelina. Escolta, fem una cosa. Fem això que hem dit. Posarem un altre tastet mirat des d'una altra prima. A veure si la coneixes. Escolta. No és l'Angelina, eh? És de Vicenç Bou, però no és l'Angelina.
1: Sí, no. Vicenç Bou li ha quedat a la primera.
0: Sí, pues això...
1: No ho sé, és igual.
0: No?
1: Bueno,
0: com vulguis.
1: I és conegudíssima,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant. Ja us ho asseguro jo que sí.
1: No, i tant.
0: Molt bé. D'acord, doncs bé, si et surt després i vols tornar a trucar, tu mateix. T'enviarem aquest lot de regals.
1: Jo ja he donat una pista.
0: Sí, una sí. Des de Vicenç Bou, podem dir que és estrenada l'any 1922, una altra pista. Vull dir que... Però falta el títol.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Vicenç, doncs moltes gràcies per trucar i et dedicarem una sardana per a vosaltres la setmana que ve.
1: Aquí estaré esperant-la.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Salutacions a la Carme.
2: Aquí estàs.
0: Gràcies. Ah, gràcies. Bueno, i el Sergi. A tota la família. Bueno, no passa res.
1: Vinga.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, bon dia. Bé, hem encertat la meitat de la sardana incògnita. Bé, també podem informar que dissabte dia 3 a les 7 de la tarda hi ha una ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània a la Riera de Sant Domènec, de Canet de Mar. Recordeu, si sabeu quina és aquesta sardana incògnita, escolteu... 93-752-2544, marqueu aquest telèfon, passeu en directe i ens dieu quina sardana de Vicenç Bou és aquesta que aquest tastet que hem d'escoltar. 93-752-2544. Voleu enviar un missatge, un de WhatsApp, de text o de veu, podeu fer-ho al telèfon mòbil 649-19-8207. Vingueu connectat amb Fem Rotllana, Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb la col·laboració dels amics de la Sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i també ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa. Em sembla que haurem de passar una altra trucada que acaba d'arribar en aquest moment. Doncs, bon dia!
1: Bon dia, torno a fer jo, eh?
0: Vicenç, som-hi!
1: Té alguna cosa que deu... Amb la Pala de València.
0: Sí, bastant, bastant, sí.
1: Podria dir llevantina.
0: La llevantina, sí, senyor. Sí, senyor, la llevantina. Molt bé, perfecte.
1: Escolta... Ha sigut la jefa, eh?
0: Són sardanes conegudíssimes. El que passa que quan poses només 3 o 4 segons, es fa difícil, eh?
1: Els 3 o 4 segons l'autor el tenia seguríssim.
0: Sí.
1: La primera dic, això és bo.
0: Bueno, escolta'm una cosa, mira, fem una cosa, ara no pengis, el company t'agafarà el telèfon i després et truco on dones l'adreça i això us ho enviaré per correu.
1: Joan,
0: digue'm.
1: No, és igual. Deixa el rebot, us ho agraïm i el doneu amb un altre.
0: Sí? Home, hi ha un CD de sardanes d'en Pauli, si vols.
1: Jo estic molt content, saps per què?
0: Digues.
1: Perquè després de tants anys...
0: Sí.
1: No hem perdut l'olfacte.
0: No.
1: Ni l'orella.
0: No, bueno, d'acord. Molt bé.
1: Val?
0: Doncs...
1: I amb això estem satisfets.
0: Molt bé. Bueno, doncs ho deixarem i ho tornem a sortejar la setmana que ve, si no ho vols. Jo t'ho envio, eh?
1: No, bueno, moltes gràcies.
0: D'acord, doncs, moltes gràcies.
1: Vinga.
0: Gràcies. Moltes...
1: Adéu, bon dia.
0: Que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Bé, doncs sí, és la llevantina. Podríem posar aquell trosset més llarg que tenim de la llevantina per refrescar-ho.

Bé, doncs aquesta llevantina de Vicenç Bou i Geli, que l'ha adivinat els amics de Sueres, del Vicenç i la Carme. Bé, continuarem el nostre programa i a continuació atendrem la petició de la nostra amiga oient de Santa Perpètua, la Montserrat. I família, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia, Joan i Maite. No sé si sóc a temps, però ahir va morir la Laura, que es deia Laura Major, de Terrassa. Si poguessis posar la seva sardana, que es diu Esperit Lliure, de Martí Mont, de part de tots els amics de les sardanes. Doncs naturalment que sí, que hi som a temps, naturalment. Recordem a la Laura Major, que ens va deixar dilluns, dia 28 de setembre, de part de tots els sardanistes que la coneixíem i que la saludàvem a totes les ballades i a plecs on coincidíem. A petició de la Montserrat, de Santa Perpètua, li dedicarem la sardana que la Laura tenia dedicada, obra del jove compositor Marc Timón i interpretada per la Cobla Sant Jordi, Esperit Lliure.

0: Esperit lliure és la sardana que acabem d'escoltar, de Marc Timoni Barceló, estrenada el 5 de maig de 2024 durant el 86è aplec de la sardana de Santa Perpètua Mogoda. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i aquesta sardana va tenir el premi a la crítica de la sardana del concurs de sardana de l'any del 2024. L'hem dedicat a la Laura Major, que ens ha deixat aquesta setmana de part de tots els sardanistes que la coneixíem i compartíem aplecs i ballades amb ella.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Doncs amb el suport dels Amics de la Sardana també hem de atendre els nostres oients. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc la Rosa.
0: Hola, Rosa, com anem?
2: Jo, quan ha trucat aquell senyor, jo també anava a trucar, que el sabia, però llavors...
0: La setmana que ve en portarem una altra.
2: Vale. Escolta, pues, dedica aquesta sardana per la setmana que ve per tots els oients.
0: Quina?
2: La Llevantina.
0: La Llevantina, val, d'acord.
2: Sí, que és molt maca, eh?
0: Sí, i tant.
2: Vale.
0: Per tothom. Perfecte.
2: Sí, bueno.
0: Va anar bé el viatge, Rosa?
2: Ah, sí, molt bé, he tornat bé. I tot. Molt curt.
0: Bueno, esclar, ja passa això. Quan estàs bé, la cosa es fa curta.
2: Vale, gràcies,
0: Joan. Molt bé, gràcies per trucar, Rosa.
2: Adéu, bon dia, adéu.
0: Bon dia. Adéu. Bé, doncs feu com aquests oients que han marcat aquest telèfon al 93-752-2544. Passeu per antena i feu les vostres peticions. Podeu fer-ho també a través d'un correu electrònic que tenim, que és femrotllana@hotmail.com. I una altra de les ballades de sardanes que tenim aquest cap de setmana és diumenge, dia 4 d'octubre, a 12:45 del migdia, amb la Cobla Xaloc, a la plaça de l'Ajuntament d'Alella. Alella, dèiem, eh? El diumenge, dia 4, a 12:45 del migdia. I continuem evolucionant, i la següent sardana que escoltarem és una petició de la nostra amiga oient, la Maria Rosa Andreu, de Premià de Mar. La Maria Rosa, en la seva trucada de la setmana passada, ens va demanar una sardana per dedicar a les seves amigues, la Carme i l'Àngels, per la paciència que tenen, va dir la Maria Rosa. Abans d'escoltar aquesta sardana, però atendrem més oients que volen passar per antena. Bon dia!
3: Hola, bon dia, sóc la Salva.
0: Hola, Salva, què tal, Salvadora?
3: Jo no havia endevinat, la
0: no.
3: Sardana.
0: És
3: era
0: que
3: coneguda, però...
0: Són conegudes, però quan la poses sí, només un trosset, és difícil, eh?
3: Fa tants anys.
0: És difícil.
3: Mira, jo volia una sardana per tots els oients.
0: Una per tothom, molt bé.
3: Roses de tardor.
0: Roses de tardor, perfecte.
3: Molt
0: doncs
3: bé.
0: Ho tindrem la setmana que ve.
3: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Salvadora. Gràcies, bon dia. Doncs, després de parlar amb la Salvadora, dèiem que estaven fent aquesta petició de la Maria Rosa, que en la seva trucada de la setmana passada ens demanava una sardana per dedicar a les seves amigues, la Carme i l'Àngels, per la paciència que tenen, va dir la Maria Rosa. Doncs per aquesta paciència els hi dediquem a la Carme i l'Àngels la sardana del compositor d'El Molà i intèrpret de tenora, Amadeu Escoda, que ens presenta tot seguit la Cobla Mediterrània, un somni vora el riu.

Un somni vora el riu, d'Amadeu Escoda i Castellví. Per la Cobla Mediterrània l'hem escoltat, aquesta versió. Estrenada el dia 3 d'agost de 2024 durant el 50è aplec de Móra d'Ebre. Aquesta sardana va ser finalista del Premi Sardana de l'any 2024. L'hem dedicat a la Carmen i l'Àngels, amigues carregades de paciència, es veu. Amigues, deia, de la nostra oient, la Maria Rosa Andreu, a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, i ja n'informarem també la setmana que ve, però el dia 11 d'octubre, a Vilassar de Dalt, es fa el 5è concurs de colles sardanistes del Campionat de Catalunya. És a les 11 del matí a la plaça de la Vila amb la Cobla Marinada. La primera sardana de lluïment que es farà serà precisament l'Andalet de Premià. Això serà el dia 11 d'octubre a la plaça de la Vila de Vilassar de Dalt. Bé, i continuarem endavant. Nosaltres també podem recordar aquest 52è aplec de la sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, diumenge dia 4, a les 11 del matí i a les 4 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Més coses que han fet aquest estiu, o millor dit, més coses que s'han fet aquest estiu tan calorós, com és l'estrena d'una sardana al Festival Festiu de Sant Antoni de Calonja. Una extraordinària sardana que porta la firma del compositor Jordi Molina i que ens interpreta tot seguit la Cobla Sant Jordi, al Castell de Calonja.

0: Bé, escoltant aquest castell de Calonge, arribem a les notícies de les 11 del matí. Escoltarem aquestes notícies en 5 o 6 minuts, ens hi tornem a posar. Però diem allò que diem sempre, que no marxeu gaire lluny, que encara n'hi ha més.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu que precisament que el president Pedro Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. Així ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha destacat que el seu grup parlamentari està convençudíssim del no. Els dos reials decrets n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre qualsevol proposta alternativa. I en marxa el pavelló Puigverd de Castellà del Vallès, la novena edició de les Resiolimpiades, un projecte socioeducatiu i cultural organitzat conjuntament per l'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi. Des de Ràdio Castellà ens ho explica Oriol Ferran.
3: La residència és obra social benèfica. Les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs seran les participants en aquesta novena edició de les Resolimpiades, una jornada que pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències, funcionals, per contribuir a l'envelliment actiu, i de treball en grup, ja que cal que els usuaris es relacionin entre ells per fer les proves. Aquestes proves són diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió. En total, són dos blocs amb quatre activitats cadascun. Al primer bloc hi ha la prova de bàsquet, passada de pilota, bitlles i psicomotricitat fina. I al segon, voleibol, cercles, reminiscència musical i la cursa de relleus. Tot seguit es procedirà a l'entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resolimpiades. Com dèiem, aquesta novena edició de les Resolimpiades de Castellà del Vallès se celebraran al pavelló Puigverd de Castellà.
2: I acabem amb els esports en bàsquet amb la victòria del Barça a l'Eurolliga i a la pista del Besiktas per 82 a 95. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
5: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Funky Tracks Radio.
9: Elegido producto del año por los consumidores.
10: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Media.
1: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Media.
0: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que estem rotllant, aquesta proposta sardanista de Premià Mèdia, de la que avui emetem ja l'edició número 846. Hem de recordar que avui és dijous 1 d'octubre, quan som en directe, i dissabte que ve, dia 3 d'octubre, a partir de les 9 del matí, la repetició. Tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí, al 95.2 de la FM i també pel portal web premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web podreu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu trobar a recuperar a la plataforma ivox.com posant al cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Ens acompanya als controls tècnics l'amic Carles Soler, no, Marçal CC, avui. Marçal CC, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem. Bon dia, Marçal. Aquesta temporada tornem amb les poesies i per això hem d'obrir de bat a bat l'espai Poesies i Sardanes.
11: Poesies i Sardanes a Fem Rotllana, amb David Espunya.
0: Doncs som-hi amb una altra de les poesies de l'amic David Espunya. Avui el David ens recitarà la poesia Cançó Trista, de Joan Arús Colomer. Joan Arús va néixer a Castellà del Vallès l'any 1891. Va viure a Sabadell i va destacar com a poeta, assagista de temes literaris i poètics i també com a traductor. Va morir el 1982 a la seva vila natal de Castellà del Vallès. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, com deia, de Joan Arús, i el seu títol és Cançó Trista, amb la veu de David Espunya.

Cançó trista de Joan Narús. Moguts d'un oreig invisible, s'agiten els meus pensaments i canten com preses dels vents les fulles d'un arbre sensible. Tot jo m'he tornat harmonia, sóc arbre de fina remor. Si fos immortal, no voldria cap altra delícia, senyor. Més ai, que la clara música s'esmuny pel fullatge més alt. Mon goig es desfà mica a mica, mon goig que em semblava immortal, i en tant que la nota darrera es perd tremolosa pel cel, jo sento pujar de marrel el tètric rosec de la quera.

Bé, hem escoltat aquesta cançó trista, escrita per Joan Arús Colomer i recitada per David Espunya. Una cançó trista que ens dona peu a triar, per farcir musicalment aquesta poesia, una sardana del compositor de Palafrugell, Felip Vilaró, i que ens interpreta la cobla Cadaqués. Per què estàs trista?

0: Per què estàs trista? És la, el nom d'aquesta sardana de Felip Vilaró i Carbonell. La cobla que ens l'agafem és la cobla Cadaqués. I amb aquesta sardana hem acompanyat la poesia que avui hem programat, llegida per David Espunya. Bé, estem recordant que a Malgrat de Mar, dissabte, diumenge hi ha l'aplec, però dissabte hi ha aquesta revetlla del 52è aplec de la sardana amb una ballada al parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Granollers. Això és dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda. Bé, i el que no pot faltar de cap manera a Fem Rotllana de Premià Mèdia és la nostra manera de cada setmana. La
1: del port, quan... El Fem Rotllana, melodies del mar.

Avui atendrem la petició de la nostra oient, la Isabel Andreu, que en la seva trucada de la setmana passada ens va demanar una havanera per ella mateixa. Espero que t'agradi la nostra tria, Isabel. El grup Porvo ens ofereix tot seguit l'havanera escrita, lletra i música per Nicolau Guanyavents, l'any 1858. Endavant amb La calma de la mar.

0: Doncs era La calma de la mar, escrita, lletra i música per Nicolau Guanyavents, metge, marí mercant i músic, nascut a Mataró l'any 1826, morí a Palma de Mallorca el 1889. L'hem escoltat pel grup Portbó. La nostra oient Isabel Andreu de Premià de Mar ens la va demanar per compartir-la amb tots els oients.
1: Fem rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: La joventut que ja puja, que ja ens ajubilarà i vindran aquí a fer Fem Rotllana a Premià Mèdia. Bé, sabeu que teniu aquest telèfon del directe, que és el 93-752-2544. Marqueu-lo, passeu per antena i feu les vostres peticions. També es pot fer a través d'un WhatsApp de texta o de veu, que és el 649-198207. Bé, i a continuació obrim aquells espais que en diem noves i velles sardanes.
2: Sardanes acabades d'acollir.
0: I continuem evolucionant i coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar. La que escoltarem avui, estrenada dissabte passat, dia 26 de setembre, durant el concert del 39è Aplec del Roser a Martorell. És escrita pel compositor Dani Gasulla i l'escoltem acompanyats de la Cobla Marinada. Denominació d'origen Martorell.

0: Acabem d'escoltar la sardana Denominació d'Origen Martorell, de Dani Gasulla i Porta, estrenada el 26 de setembre de l'any 2026, dissabte passat, a Martorell, com deia, durant el concert del 39è a plec del Roser. L'hem escoltat per la Cobla Marinada i és una de les sardanes del catàleg de sardanes acabades d'acollir. I el que hem de fer és atendre els nostres oients. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Hola, bon dia! Hola, Leonor, com anem?
1: Bé! Esperant que plogui, que està tot molt sec.
0: Sí, això d'aquí també tens raó. Me n'alegro molt. Ai, de sentir. Sí. Me n'alegro de sentir-te.
1: Mira, gràcies. Mira, vull dedicar una sardana.
0: Sí?
1: A la meva família que viu a l'Empordà.
0: Sí.
1: La meva filla i els meus nets.
0: Sí.
1: Que ho sentiran per telèfon el dissabte.
0: Sí.
1: Se'n diu una tenora en el mar de Tossa.
0: Molt bé, perfecte. De Siegfried Galvany.
1: Eh?
0: D'en Siegfried Galvany.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: I ells ho sentiran per telèfon.
0: Perfecte. Si no, queda penjat a la plataforma iVox i allà ho poden escoltar també, eh?
1: Ah, bueno, però...
0: Bueno, ho dic...
1: Jo amb el telèfon ja m'entenc.
0: Val, d'acord.
1: Jo enxufo el telèfon
0: molt
1: i
0: bé.
1: Els fet i ho senten.
0: Perfecte. Doncs sí. Per la família de l'Empordà, la filla i els nets, una
1: sí.
0: Tenora en el mar de Tossa.
1: Sí. I per veure, que plegui de caure tant aigua
0: ja,
1: a l'Estartit.
0: Ja, sí. Amb això també tens raó, que allà va caure molt fort, eh?
1: Mare de Déu!
0: Sí. Molt bé, doncs. Doncs escolta'm, com diu el mestre Xavier Solà, una abraçada ben xamosa, Leonor.
1: Ben xamosa. Moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies. Igualment. Bon dia.
1: I bon retiro.
0: Igualment, adéu. Gràcies, bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs tenim ja aquesta petició per la setmana que ve. Bé, doncs, i després d'una sardana d'aquestes que en diem acabades d'acollir, estrenada fa molt poc, ens endinsem en buscar una que ja té uns quants anys. I per això ens hem arribat fins al...
2: El magatzem sardanista.
0: Un altre dels discos que un servidor de vostès té a casa de fa una pila d'anys, fent les delícies de tota la família. És el següent, i donat que aquesta setmana hem anat a la Festa Major de Barcelona, avui escoltarem una sardana del mestre barceloní Jaume Torrents, enregistrat en un d'aquests discos de vinil petits, editat per la discogràfica Alhambra l'any 1960 i enregistrat per la Cobla Principal de la Bisbal. A la portada del disc, una foto a tot color de la Verge de la Mercè coronant la Basílica de la Mercè. A sobre, les lletres negres, el nom de la Cobla. I a sota, tot això a la portada, el nom de les quatre sardanes enregistrades. A la part del darrere, sobre fons blanc amb lletres negres, ens torna a informar de la cobla que ha enregistrat el disc. Però aquí ens aclareix que el tenora solista és Ricardo Viladesau. Recordeu que estem a l'any 60 i per aquí pel carrer només hi circula el Seat 600. I algun dos cavalls també podíem veure. A la part dreta de la contraportada ens informa de dos discos més de la mateixa col·lecció i a la part esquerra el nom de les sardanes enregistrades en aquest disc. Totes quatre del compositor Jaume Torrents. La Pepa Maca, Cantar Volem, la Sardana de la Rosa i la que escoltarem tot seguit, Princesa de Barcelona.

0: Doncs era Princesa de Barcelona, de Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando. L'hem escoltat per la cobla La Principal de la Bisbal, naturalment, de l'any 1960, que, com us havia informat abans, el tenor solista era un tal Ricardo Viladesau. Una fantàstica sardana que hem anat a buscar avui al nostre magatzem sardanista.
1: Pedro i Anna, les sardanes en Premi Amarillo.
0: Doncs som-hi, i tant que sí. Encara tenim mitja horeta llarga de programa. Si voleu trucar, el telèfon del directe és el 93-752-2544. Passeu al directe, feu les vostres peticions. Podeu fer-ho també a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I a continuació dedicarem una sardana als nostres amics de Premià de Mar, la Rosa i el Salvador Turull. Tot enviant una salutació al Salvador i la Rosa, els hi dediquem la sardana del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Cortí, que ens presenta tot seguit la cobla Sant Jordi. Escoltarem aquestes memòries compartides després d'escoltar els nostres oients. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Joan, sóc la Maria Lluïsa.
0: Ah, hola, Maria Lluïsa, què tal? Sí.
2: Mira, és per demanar, sisplau...
0: Sí.
2: La venera que es diu Lola la Tavernera.
0: Lola la Tavernera, sí.
2: Per la Isabel i la Maria Rosa Andreu.
0: Per la Isabel i Maria Rosa, molt bé.
2: Sí, i molts records a tots.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho posarem la setmana que ve.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: Adéu.
0: Doncs dèiem que tot enviant una salutació al Salvador i la Rosa, els hi dediquem la sardana del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Cortí, que ens presenta tot seguit la cobla Sant Jordi. Memòries compartides.

Acabem d'escoltar Memòries compartides d'Enric Ortí i Martín, estrenada el dia 26 de juny de l'any 2016 durant el 55è aplec de la Sardana de Sabadell. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és dedicada a Teresa Pujol i Joan Ferrer. I aquesta sardana, Memòries compartides, va ser finalista del Premi Sardana de l'any del 2016. Una sardana que hem dedicat a la Rosa i al Salvador Turull, i a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, encara tenim uns minuts per agafar el telèfon, per passar en directe. Recordeu, 93-752-2544. Si voleu enviar un missatge de WhatsApp, de text o de veu, ho podeu fer al 649-198207. I us recordem que dissabte, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda, hi ha el 39è aplec de la Sardana de Montgat, al Parc de la Riera d'en Font, amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Bé, continuem aquí a Premià Mèdia, a Fem Rotllana, escoltant més sardanes. Avui, si ens escolteu en directe, que avui és 1 d'octubre, un dia que tenim gravat a la memòria col·lectiva 9 anys fa ja, i jo m'atreviria a dir que els que van votar aquell dia, aquells més de 2 milions de catalans pel sí, encara hi som. Per això no puc deixar passar aquest dia sense dedicar una sardana a l'aspiració d'independència del nostre país. Porta la firma del compositor Jaume Oliver i ens la interpreta la Cobla per la Independència. Endavant amb Catalunya Independent.

0: Catalunya independent era el títol d'aquesta sardana que acabem d'escoltar. És de Jaume Oliver i Perpinyà. Es va estrenar el dia 11 de novembre del 2012 a Elna i l'hem escoltat per la Cobla de la Independència. Som a l'1 d'octubre, de 9 anys després. Vam votar i vam guanyar. La llàstima és que els partits que ens havien de portar a la independència no s'entenen entre ells i aquesta situació no sembla que s'hagi d'arreglar. En fi, en el que puguem, els de sota, que són sempre els que rebem, seguirem empenyent.
1: Fem-ho i anar. Les arenes en Premi Amarillo.
0: Molt bé, doncs, recordeu que tenim aquest telèfon, encara tenim 20 minutets de programa, que podeu trucar al directe 93-752-2544. I també podeu enviar un WhatsApp de text o de veu al 649-19-8207. I escoltarem més sardanes, una sardana la que ve a continuació, que la dediquem a tots els nostres oients per la vostra paciència que teniu cada setmana, cada dijous i dissabte, escoltant el Fem Rotllana de Premià Mèdia. És una obra del tarragoní Alfred Abad que ens ofereix tot seguit la Cobla La Llobregat, La Roca Foradada.

0: Acabem d'escoltar la sardana La Roca Foradada d'Alfred Abad i Gascón, estrenada a Torredembarra el dia 30 de juliol de l'any 2016. L'hem escoltat per la Cobla La Llobregat. I tenim un altre oient que vol passar per antena. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, la Montserrat. Què diu la Montserrat de Vilassar?
1: A veure, jo voldria que la setmana que ve, si pots, sí, ens posis una sardana, sí, pels meus besnets.
0: Pels besnets, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: El galliner esvalutat.
0: El galliner esvalutat, perfecte. Doncs ho tenim apuntat i ho posaríem la setmana que ve, Montserrat.
1: Molt bé, gràcies, eh?
0: Gràcies per trucar.
1: Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Bé, doncs tenim una altra comanda per aquesta setmana que ve. Havíem acabat d'escoltar aquesta La Roca Foradada d'Alfred Abad. Bé, i informem també, o recordem, que dissabte dia 3 a les 7 de la tarda hi ha una ballada de sardanes per la Cobla Contemporània a la Riera de Sant Domènec de Canet de Mar. Dissabte dia 3 a les 7 de la tarda. I amb aquests minuts que ens queden encara podem escoltar alguna sardana més. En aquest moment dedicarem una sardana a tots els nostres oients de part de la nostra amiga, la Maria Rosa Andreu, que ens havia demanat una sardana per tots els nostres oients, amics i oients sardanistes. Es tracta d'una sardana de la filla de l'autor que hem escoltat aquesta Roca Foradada fa un moment, que és Anna Abad, estrenada del mes de juny de l'any 2022 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla Sant Jordi. Porta per títol Platí per Sabadell.

Platí per Sabadell, d'Anna Abad i Gils, estrenada, com dèiem, el 19 de juny de 2022 a Sabadell. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és dedicada als 75 anys de l'agrupació Sabadell Sardanista. L'hem dedicat a tots els nostres oients de Fem Rotllana, de la Maria Rosa Andreu de Premià de Mar. I amb aquests minutets que ens queden encara podem escoltar una última sardana, que el títol ja ho diu tot. Per tots els nostres oients, també des de tot l'equip de Fem Rotllana, desitjant que hàgiu passat un molt bon estiu. Porta la firma de Ramon Vilà i ens l'ofereix la Cobla La Llobregat. I no és un altre que... Visca la Pepa!

0: Continguts en xarxa. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
10: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ser pocos no te van dur.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Jornada de manifestacions arreu del país després de la negativa als dos decrets d'habitatge votada ahir al Congrés dels Diputats. Una d'aquestes manifestacions ha sortit de Salt i ha arribat fa només uns instants a la plaça del Vi de Girona. Allà hi tenim en directe des de Televisió de Girona el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem ara mateix aquí a la plaça del Vi, on, com bé deies, fa uns minutets ha arribat el primer gruix de manifestants d'aquesta manifestació convocada pel Sindicat d'Habitatge de Girona. Una manifestació que ha sortit de Salt a les 11, tot i que se'ns ha explicat que hi ha dos gruixos de manifestants, d'aquest primer que hem explicat, que arriba des de Salt, i un segon que ha quedat directament convocat aquí a les 12. Ara mateix, quantes persones som? Es parla del mig miler de persones, es repeteixo, se'ns està dient que encara falta gent per arribar. I després, el lema principal d'aquesta mobilització és acabem amb el negoci de l'habitatge, i els principals càntics que s'han escoltat durant el matí d'avui són sobretot proclames contra Junts, donat el paper clau que va tenir el partit polític català en la no aprovació del decret, i també sobre una realitat cada vegada més present a les ciutats catalanes, com són els pisos turístics, fons voltors que es queden amb edificis mil·lenaris de les ciutats i els converteixen en pisos turístics que al final van destinats a un públic que no és l'autòcton d'aquí de la ciutat i que, per tant, també és un altre focus molt present en la manifestació d'avui.
1: Moltes gràcies, Xavi. Com diem, aquesta manifestació que ja es troba en la seva recta final i també n'hi ha convocades, entre altres punts, a l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot a la capital espanyola, a Madrid. De parlar també del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha deixat sense efecte, això sí, les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitació. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant aquest cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses com les dels dies anteriors. I tanquem amb els esports. En bàsquet, victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en tres jornades a la màxima competició europea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Catevila y Ramón Albero en la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar,
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos, va vendre... I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día. Ya que trabajamos y vivimos juntos, somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I a Apple. I a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJ, okay? Doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

no està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah, man!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir Quan arribi demà...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

0: Nina Simone del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simone havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort.

Ens dit se botella i un cinglot. Més quan ja més passa la gatera.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977. I Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumats a els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòtica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat. I jo sé per què és. Així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament. I això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa. Mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espel d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per la ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la ràdio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil. Tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 1 3 setmanes. I el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

mai quan t'enamores d'una dona bonica... Et comences a complicar la vida, però... Mentre funciona, és meravellosa, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en dos.

mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Meteocat ha elevat al perill màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges durant la jornada d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 mil·límetres en 30 minuts és màxima de 6 sobre 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en 3 hores està també als nivells màxims de 5 sobre 6. L'avís afecta tot el litoral central durant la jornada d'avui. De cara a demà, les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est, afectant totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Les pluges poden ser torrencials i Protecció Civil ha convocat una compareixença aquest migdia per informar de les darreres informacions sobre el temporal previst. I en plana política, el president Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, creu que el president Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per unes eleccions. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà, en paraules seves, la seva desaparició política. Per últim, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha reclamat avui a Pedro Sánchez que si decideix esgotar la legislatura sigui per propostes i no pas per xous mediàtics. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la comercialització de dispositius robats. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats principalment a Barcelona. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarra Quarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, a l'Eurolliga i victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Is this the real life? Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, el Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol. Rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Oh,

Va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor per al Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal? Com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here comes the sun, aquí arriba el sol. It's all right. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posar a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Denis Roussos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a cocodrilclub@gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao. Ha!

Now. Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris, per exemple també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montal, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
0: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
2: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
0: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
5: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt. Estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
0: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
5: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir aquestes hores la situació, però que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
0: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini-huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
5: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetim, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetim, quedaria restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetim, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
6: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
3: No tingui barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. El gent d'Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
7: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
0: Parlem ara de mobilitzacions, una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
8: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
9: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
8: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inclines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
10: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
11: Que estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
10: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
12: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
13: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altra, que necessitava una reforma integral, i que a mig fer la reforma va sorgir això de l'aluminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir, i vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat l'aluminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrir tot, la veritat és aquesta.
12: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió entorn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
13: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que t'he de dir, a veure quan podrà ser.
12: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
0: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
14: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tàrraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 4:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
15: La gent, quan entri amb la seva entrada, se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
14: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara també de successos perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del dematí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
16: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
17: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
16: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
0: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
0: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
18: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes. Això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament estarà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una riuada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix GORG, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
0: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions. I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
19: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
20: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
19: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits quan juga contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
0: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment, a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya, en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Furbonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
4: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Andorra és un equip molt físic, molt vertical i tenen tira y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
4: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn de Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visita el Baskonia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
0: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descargar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la 6a jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Beşiktaş turc per 82-95, la segona en 3 jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marc, no, aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines, 6-7 hores, podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí que és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort de que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. A poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional i repetint també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint i, per tant, hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts i, sobretot, evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres, que vagi.
0: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un desalert per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat, que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Thank you. Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
8: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
9: No tingui barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
0: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
11: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
10: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del Sindicat d'Inclines de Madrid, Valeria Racu, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
12: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
13: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
12: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 8:45 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:45 de la nit.
0: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I encara un apunt més de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
2: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. En aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
0: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
14: Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
15: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
14: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
0: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
2: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
17: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
16: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les 6enes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
2: S'allargaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Enguany, la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
19: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surta amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
18: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
0: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida és de Ràdio Rubí, en David García.
20: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
21: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
20: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2:51. Anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i es quedem al Camp Nou. Torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
0: Seguim ara amb futbol masculí perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar a tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol

0: el marcador, però un minut després a la represa han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
1: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa a CB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
3: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenen tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
2: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
4: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
1: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad cuando ve a una persona así... ya huye.
5: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Metrocat ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per intensitat de pluges el dia d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions és que s'acumulin més de 40 metres quadrats per 30 minuts, que és un màxim de 6 de 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 metres cúbics en 3 hores és també de nivells màxims de 5 a 6. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es pot preveure un mini huracà mediterrani a Catalunya. I també ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
2: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
1: Precisament aquesta situació complicada ha fet que Protecció Civil demani que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà diumenge. A més, també aquesta tarda s'enviarà un SMS per informar tota la població de les restriccions que afectaran a les comarques de Girona, del Ripollès, a l'Alt Empordà i també a les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I en habitatge, el sindicat de llogateres ha ajornat precisament la manifestació que tenia prevista per avui dissabte a la tarda de l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de protecció civil. La mobilització, que anomenada això tot just comença anant cap a la vaga general, es farà finalment demà dilluns a les 7 de la tarda i també canvia d'escenari. Tindrà lloc a la plaça Urquinaona de Barcelona. Els organitzadors han plantejat aquesta manifestació com la central a Catalunya després del rebuig dels dos d'aquests aquest divendres al Congrés dels Diputats sobre l'habitatge. I aquest rebuig dels decrets fa perillar la legislatura. Pedro Sánchez valora potser aquest cap de setmana un possible avançament electoral, tot i que des de juny Jordi Turull afirma que encara hi ha temps per negociar, tot i que també estan preparats per si es convoquen les urnes.
3: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: I els bombers també continuen treballant per extingir un incendi a l'edifici de l'antic restaurant de l'Àlamo al quilòmetre 1, a prop d'Alcover. El 112 ha rebut l'avís i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que, en cas d'èxit, permetrien oferir als premianencs el servei a les platges, fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Ho avançava ara fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro.
6: Nosaltres ara posarem en marxa una prova pilot d'un sistema de dutxes que ens garanteixen, segons ens diuen, un estalvi pràcticament del 80% amb el consum d'aigua. El que estem intentant fer és quadrar el cercle. Quan no posem les dutxes per instrucció europea i som l'únic poble valent que realment fa cas, una mica com amb la brossa, ens diuen de tot i ens crucifiquen. Quan posem les dutxes, encara hi ha algú que ens diu que no les hauríem d'haver posat perquè no som sostenibles. Aleshores, anem a intentar fer la quadratura del cercle i ara farem una prova pilot. Posarem una dutxa, un rentapeus, en un lloc molt precís durant fora la temporada per fer provatures a veure si el sistema funciona i podem incorporar dutxes que facin un estalvi important de consum d'aigua, unes dutxes de poc consum, per poder-les mantenir fins i tot en cas de que hi hagin períodes de sequera. Per tant, estem treballant ara en temps de pau, perquè quan arribi un altre cop el temps de guerra, fem aquesta quadratura del cercle de tenir dutxes sense atemptar contra el medi ambient.
5: Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té data. Recordem que després que l'estiu del 2025 es tanqués l'aigua de les dutxes per sequera greu que patia el país, aquest estiu passat l'estat dels embassaments va portar el govern a reobrir-ne algunes. En tots dos casos, segons l'alcalde, hi va haver crítiques. Dels que no creien que s'hagués de suprimir el servei en cap cas i després dels que consideraven que s'estava malgastant aigua innecessàriament. Ara les dutxes de baix consum podrien ajudar a trobar el terme mig, segons Navarro.
4: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
8: Funky Tracks Radio.
9: Ese que dicen que es para gente...
10: Para gente encantadora.
8: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
11: Elegir no te cuesta más.
12: Funky Radio Show.
13: Consulte la programación.
14: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
15: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
16: Ei, Sergi, com va?
17: Bon dia, com estàs, Pere Andreu?
16: Molt bé. Escolta'm, com és que quedem aquí a la plaça Catalunya?
17: Fàcil. La idea és una mica veure com passem del centre de la ciutat, tot el xivar i tot el soroll, a un petit oasi de pau que tenim aquí al costat, que és Collserola.
16: Per tant, ara hem de baixar aquí els ferrocarrils. I on em portes?
17: Correcte, anem cap a Baixador de Vallvidrera.
16: Va, doncs som-hi.
17: Som-hi.
18: Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Geriot.
19: Pròxima estació, Baixador de Vallvidrera.
16: Bé, doncs, ja hem arribat. On som ara, Sergi?
17: Doncs hem baixat a Baixador de Vallvidrera i ens hem amagat una miqueta al sortir de l'estació i ara mateix estem a la Font Nova.
16: De fet, això és Vallvidrera, que abans era un poble. A finals del segle XIX, si no m'equivoco, es va annexionar a Sant Vicenç de Sarrià i el 1921, doncs, Sarrià va deixar de ser poble i va formar part de Barcelona. És, crec que és l'últim municipi, allò que s'annexiona d'aquests gràcies sants, doncs Sarrià van ser els últims. Però quin canvi, no? Hem passat del brugit de la plaça Catalunya a sentir cant d'ocells, això en mitjoreta, eh?
17: Sí, hem passat d'estar envoltats d'estrangers amb xancletes i tirants, a estar sols amb els ocells de fons, i això que dius, mitjoreta amb els ferrocarrils, ben còmodes.
16: De fet, ens hem trobat un parell d'escoles, de grups de nens petits que estaven descobrint la natura i ningú més.
17: Sí, estaven com nosaltres descobrint Collserola. Són activitats d'educació ambiental que fan des d'aquí al parc i realment no hem trobat ningú més. Potser al sortir de l'estació encara hi ha una mica de xivarri, hi ha una mica, però que t'allunya res, hem caminat 2 minuts, 3, ja tens aquesta pausa, aquesta tranquil·litat, aquest moment més relaxat.
16: Hem de dir que aquest podcast, o aquest capítol concretament, és una mica introductori i el que volíem era resoldre tota una sèrie de dubtes. De fet, jo vaig carregat amb un sac de dubtes i diguem que l'objectiu és resoldre algunes d'aquelles qüestions que ens podem formular quan parlem de Collserola. D'entrada, la primera pregunta que t'hauria de fer és exactament què entenem per Collserola. Què és exactament Collserola?
17: Doncs... Collserola, potser ara et dono una versió molt personal, però Collserola és aquell racó per fugir de la bogeria de la ciutat, per trobar aquell moment de calma, de tranquil·litat que comentàvem ara. És una mica com el pati de darrere de casa, aquell raconet on quan no vols que t'emprenyi ningú, t'amagues allà amb el teu llibre o amb les teves cabòries. I per això m'agrada dir que Collserola és molt més que un parc, no? Al final tenim un espai natural amb tots els valors naturals que ens ofereix un parc, però a més també tenim la característica que en molts llocs del parc podem veure la Sagrada Família o l'Escandinavia de Barcelona. És una mica com fer trampes, perquè estàs en un parc natural, però estàs a tir de pedra de la ciutat.
16: Clar, ja has dit parc natural, no? Després entrarem una mica en això, però és un senyor parc, no, Sergi?
17: Sí, tenim uns quants milers d'hectàrees per perdre'ns o per teletreballar, crec que n'hi diuen ara. És molt més que allò verd que tenim a sobre la ronda dels barcelonins o el que envolta el parc d'atraccions del Tibidabo. El parc de Collserola és un parc on hi passen moltes coses, on n'hi han passat moltes que potser no ens podem ni imaginar, i és un raconet que costa creure que estigui al costat d'una gran ciutat com Barcelona. I, de fet, la nostra proposta serà, capítol a capítol, anar descobrint més coses de Collserola i dels seus habitants.
16: Dels seus habitants, que serien collserolesos, collserolins, perquè n'hi han d'habitants a Collserola, eh?
17: Sí, n'hi han. No sé què dir-te, això de collserolins m'agrada, però potser els hi hauríem de preguntar amb ells, a veure què els hi agrada més amb ells. Però sí, actualment, en els diferents nuclis que hi ha a dins del parc, tenim unes 20.000 persones que hi viuen, i si aixequem una mica més la mirada, tot el contorn del parc som 3 milions de persones que estem vivint al contorn d'aquest parc.
16: Déu-n'hi-do, 20.000 persones vivint en diferents nuclis urbans escampats pel parc natural. Collserola, el nom, d'on ve, se sap?
17: Sí que se sap. És possible que hi hagis passat. Si no hi has passat, ara m'ho diràs i ja hi anirem un dia d'aquests. Ens ubiquem a la carretera de la Rabassada, en el punt més alt, que s'hi ve el quilòmetre 5. Allà tenim el Coll de Garola. No cal ser molt imaginatiu per veure què ve d'aquí. Al final, una eroga és un tros de terreny aplanat que antigament es feia servir per batre cereal o per posar coses de diferents oficis o podia ser com un pati. I quan una era d'aquestes era petita, se li deia eroga. Aleshores, simplificant-ho molt i sense entrar en molts detalls, el coll de l'eroga, l'article salat que s'utilitza a les Illes Balears, coll de Seroga, coll Seroga, que és un coll que era un coll molt important, era el pas principal per anar de Barcelona a Sant Cugat, i va acabar manllevant el nom i tota la serra va ser la serra de coll de Seroga, coll de Seroga, coll Seroga. I que aquest bo. És l'origen.
16: Ostres, doncs mira, una cosa més que sabem. De fet, de colls a la serra en deu haver uns quants.
17: Sí, molts. De fet, un coll és la depressió d'una carena. Per visualitzar una miqueta més, podem veure els vídeos del Kilian Jornet corrent, aquells que fan vertigen, està corrent per una carena. I el coll és la depressió, que normalment s'han fet servir sempre per passar d'un costat a l'altre de les muntanyes.
16: Per tant, seria el punt baix de...
17: Sí.
16: D'aquests dos extrems, no?
17: Sí, és el punt més baix de la línia que uniria diferents cims, i per entendre-ho potser ajuda, si jo em poso en un coll i vaig endavant o enrere, jo baixaré, però si vaig cap als costats, pujaré. No sé si ajuda o no ajuda.
16: Més o menys, més o menys. Jo crec que sí.
17: Doncs això, com que al coll, a totes les serralades n'hi ha moltes, a Collserola en tenim uns quants, però com a curiositat, en català tenim diferents maneres de referir-nos a un coll. I en una zona d'aquí, de la Serra de Collserola, hi ha la característica que en un espai relativament petit tenim quatre de les formes per anomenar coll. Tenim el coll de la Ventosa, el forat del vent, el portell de Vall d'Aura i el pas del rei. Tot això són colls que tenim aquí a Collserola.
16: Per tant, coll, forat, portell i pas serien els altres, serien sinònims de la paraula coll, no?
17: Sí, són sinònims. Potser podríem entrar si hi ha alguna petita diferència, però ho prendrem com a sinònims.
16: Clar, evidentment, associem Collserola a la ciutat de Barcelona, però la serra de Collserola abraça més municipis. Són uns quants municipis que estan repartits al voltant de la serra, no?
17: Sí, en total són 9, que són Barcelona, com deies, Sant Cugat, Cerdanyola, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu, Montcada i Reixac, El Papiol i Sant Just d'Esvern.
16: Són molts municipis, com deies, s'hi deu arribar de maneres molt diferents, depenent del municipi, entenc, no?
17: Sí, depèn una mica del municipi des d'on vulguis sortir, però en general és molt més fàcil arribar a Collserola del que ens podem imaginar. tenim, com hem fet nosaltres avui, hem vingut amb els ferrocarrils de la Generalitat, que hi ha diferents parades que ens poden deixar al cor del parc. Després tenim trens de Rodalies i metro que ens deixen molt a propet del parc, no entren a dintre del parc, però ens deixen molt a propet. Per exemple, al metro tenim Mundet o Vall d'Hebron, que ens deixen a les portes del parc. O si parlem de tren, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Feliu, tenen l'estació de tren relativament a prop del parc, també. Després tenim una xarxa d'autobusos que, en funció del punt de sortida, ens acosta als diferents nuclis habitats que tenim al parc. I, per últim, potser el menys aconsellable de tots, és accedir amb cotxe, vehicle privat. El parc té habilitades algunes zones d'aparcament, com l'àrea de Can Coll, que està a tope els caps de setmana. I després, per últim, això sí que és per últim, si estàs a prop del parc, què millor que arribar-hi a peu o en bici fent una mica d'activitat física.

0: Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi García i Pere Andreu Xariot.
1: Bé, ja hem situat el que és Collserola, com s'hi pot arribar. Què s'hi pot fer, exactament, Sergi, a Collserola?
2: Quan vols que duri el capítol?
1: No hi ha pressa, però vaja, moltes coses deus tenir a dir, no?
2: Al parc s'hi poden fer moltes coses. Podríem treure una llista molt llarga, però ara fem un petit resum i, en tot cas, en propers capítols ja ho anirem veient. Podem fer coses tan òbvies com pot ser sortir a caminar, a córrer, anar en bicicleta, fer marxa nòrdica...
1: Un moment, això em sona. Marxa nòrdica? N'hem de parlar algun dia... Però deies activitats esportives, bàsicament.
2: Sí, però també podem trobar bons llocs per observar ocells, per fer bones fotografies, podem anar a mirar estrelles... A més, hi ha un munt d'activitats culturals, educatives per fer, i es poden visitar productors locals. Podem anar a provar el vinet de Can Calopa, cervesa a la Floresta, podem trobar productors que fan mel... Hi ha una infinitat de productors al parc que podem visitar i provar els seus productes. I, per últim, també tenim molts restaurants que podem anar a fotre'ns un bon dinar per aquí a Collserola.
1: Bé, això també és interessant. Potser algunes d'aquestes coses que has dit, molta gent les coneix, però d'altres probablement no. I una mica l'objectiu d'aquest podcast, de Descobrint Collserola, en la mesura del possible, és donar visibilitat, no sé si a totes, però a algunes d'aquestes activitats que es poden fer a Collserola. Una mica la intenció era aquesta, no, Sergi?
2: Sí, exacte, anar poquet a poquet, anar descobrint el parc, anar descobrint Collserola i tot el que s'hi cou a dintre.
1: Bé, ha anat sortint la paraula parc, també serra de Collserola. El parc natural de Collserola, quan va ser declarat?
2: Oficialment és parc natural des de l'octubre de 2010, però té una història de protecció que ve de més lluny.
1: 2010 són pocs anys en general, no?
2: Són pocs, però ja l'any 76 es va fer el Pla General Metropolità, que era un pla que començava a vetllar per la protecció d'aquesta zona, i l'any 87 va ser com un punt d'inflexió amb la creació del Consorci del Parc de Collserola, una gestió compartida entre els 9 municipis que hem comentat, i la Diputació de Barcelona, i això ja va començar a preparar el terreny perquè l'any 2010 finalment fos declarat com a parc natural.
1: I què implica? Què vol dir ser parc natural?
2: Doncs un parc natural, com ens podem imaginar tots, va més enllà de ser un parc urbà on sortim a airejar-nos una miqueta quan estem a la ciutat. La prioritat d'un parc natural és prioritzar o té com a objectiu conservar i millorar el patrimoni natural i cultural de la zona. Estem parlant de preservar diversitat d'espècies de fauna, de flora, algunes que potser són úniques de la zona, són endèmiques... També estem parlant de la riquesa geològica, dels paisatges que han estat modelats al llarg de la història i tot el tema de patrimoni cultural i etnològic que tenim a dintre del parc. Crec que és molt interessant pensar que Collserola no només és el que hi ha ara, sinó és el que hi ha hagut, el que hi haurà i com des del Consorci intenten fer malabarismes per protegir el que tenim i conservar perquè més endavant puguem seguir tenint el parc.
1: Hem parlat de 9 municipis. L'extensió deu ser enorme.
2: La Serra de Collserola té gairebé 11.000 hectàrees, però si ens referim estrictament al parc, estem parlant de 8.259 hectàrees, si no m'equivoco, que per fer-nos una idea més visual, una hectàrea és una mica més gran que un camp de futbol. Per tant, estem parlant que el parc de Collserola són 8.000 camps de futbol juntets un al costat de l'altre.
1: Déu-n'hi-do, 8.000 d'una serra d'11.000, a les 3.000 hectàrees que no formen part del parc, com és que no formen part?
2: Aquestes hectàrees inclouen nuclis, infraestructures, zones agrícoles que tenen un altre nivell de protecció en alguns casos i altres simplement això, infraestructures que tenim aquí al parc.
0: Ens agrada Collserola.
1: Continuem parlant del Parc Natural de Collserola. Quins elements hi podem trobar?
2: D'entrada, natura per parar un tren, des de vegetació, fauna, camins, corriols, miradors... però després també podem trobar un munt de patrimoni històric, esglésies, masies, construccions modernistes...
1: Clar, aquesta part potser és la que la gent més desconeix. Associem Collserola sovint a una zona verda, però que hi hagin construccions modernistes, esglésies o masies, crec que fins i tot hi havia un casino aquí a Collserola, oi?
2: Sí, correcte, va haver-hi un casino bastant important i bastant impressionant per l'època, però també hi han sanatoris, tenim restes arqueològiques, tenim més de 200 masies, més de 200 fonts, 3 pantans...
1: Para, a veure, 200 masies i 200 fonts i 3 pantans, clar, jo associava el pantà de Vallvidrera, me'n falten dos.
2: Seria el pantà de Can Borrell i la bassa gran de Can Coll, que també són pantans, i també els tenim aquí. Són pantans petitanets, no ens imaginem un pantà com els que surten a la tele habitualment, però són pantans.
1: 200 masies són moltes.
2: 8.000 hectàrees de parc. Era una zona que tradicionalment hi havia hagut conreu, hi havia hagut vinya, i hi ha molta història a la serra de Collserola.
1: Clar, i hem de pensar que són masies dels 9 municipis, o sigui, no estem parlant només de la zona que tenim més a prop, on som ara, que és Barcelona, sinó que hem de parlar dels altres municipis que tenen les seves masies, també.
2: Sí, i segurament on podem trobar més masies és a fora de Barcelona, que s'han conservat més bé que no pas a part barcelonina.
1: Uh-huh. Quina és la millor època? Bueno, jo vaig disparant preguntes una darrere l'altra, ja ho veus, però hi ha una època bona per visitar Collserola o per deixar-se caure per aquí?
2: Depèn una mica del que busquis i què vulguis fer a Collserola. D'entrada, segurament la majoria de la gent et diria que la tardor, la primavera, són les èpoques més boniques per venir. Durant la primavera el parc s'omple de vida, tenim flors, els arbres tenen un verd més intens, els ocells comencen a criar, se sent com canten els ocells. La tardor potser és aquest moment de recolliment, on tot torna aquests colors grocs, ocres, vermells, que també té el seu encant. Potser l'estiu, que és quan la gent té més tendència a sortir al medi natural, doncs hem de tenir més precaució per tot el tema de les onades de calor, risc d'incendi, i és una època que també hi ha coses a veure i a fer, però amb més cura.
1: Bé, un moment parlaves de sentir cantar els ocells. Provem, aviam. Escolta, m'hem de dedicar un capítol als ocells i als ocellaires, eh?
2: Fet, perquè tindrem feina.
1: Has parlat de l'estiu, de la sequera... El paisatge ha canviat una mica, no? Tu que fa anys que passeges per aquí, diguem que s'està notant, no? El verd potser ja no és tan verd, les fonts ja no ragen tant, no?
2: Sí, s'està notant. De fet, últimament, amb aquest episodi de sequera que tenim, està tot més accentuat, segurament. Però el parc de Collserola ja està treballant i està engegant diferents projectes per intentar mitigar l'efecte del canvi climàtic en els boscos, i en finques com Can Ferrer o Can Montmany s'han executat diferents projectes amb la idea d'ajudar els boscos a sobreviure a aquest canvi climàtic.
1: Ara que no ens sent ningú, pots compartir algun racó que per tu sigui allò, si t'haguéssim de trobar? On és el Sergi? S'ha perdut a Collserola. A on s'ha perdut? Això es pot confessar?
2: El racó no em perdria, no crec que els el digui, perquè espero que...
1: Com ets, eh?
2: Espero que ens escolti algú. Però sí que sempre tenim tendència, almenys jo, a buscar racons amb aigua. I les fonts que encara tenen aigua sempre tenen aquest punt d'encant, aquest punt diferencial, que em podríeu començar a buscar per algun lloc d'aquests.
1: Va, exemples, volem exemples.
2: Així, d'entrada, podríem parlar de la Font del Bacallà, la Font de l'Espinagosa... Són dues fonts que els hi tinc cert carinyo.
1: De veritat, hi ha una font que es diu la Font del Bacallà?
2: Sí, i hi ha un bacallà dibuixat a la font, i en tot cas ja parlarem, quan parlem d'històries i de fonts, ja mirarem a veure per què.
1: Parles de fonts, però poca aigua raja en general, almenys les que hem vist aquests últims temps. Fins i tot hi ha una font, la Font de la Poca Aigua, que no té aigua ja directament, no?
2: Sí, per desgràcia hi ha moltes fonts que ara estan seques, i més amb aquest episodi que tenim ara, i moltes de les fonts només ragen quan plou, i ara necessitaríem que plogués bastant perquè tornessin a rajar. Aleshores, com que potser és complicat trobar alguna d'aquests raconets amb aigua, també podem trobar camins d'aquests així mig perduts, que semblen de trets d'un conte de fades, que també són raconets molt macos. Tu, que ara ja comences a caminar una mica per Collserola i comences a descobrir, quin és el teu racó preferit?
1: Mira, doncs ara que parlaves d'això dels camins, m'agrada molt endinsar-me jo al mig del bosc i oblidar per un moment que estem a 20-25 minuts caminant de Barcelona, de seguida ja entres a la natura, deixes d'escoltar el trànsit, el soroll, Barcelona és una ciutat molt sorollosa, aquest silenci és fantàstic, i després m'agrada molt el... com es diu això? La Magarola. Sí? És un coll, no?
2: És un cim.
1: Un cim.
2: És el turó de la Magarola, és un clàssic. De fet, abans que parlaves de parlar d'ocells, és un dels punts d'observació d'ocells més importants que tenim al parc, per tant, hi anirem un dia per parlar d'ocells i veure les vistes. I és un dels llocs més clàssics. Al final està a la intersecció entre Sant Cugat, Cerdanyola i Barcelona. És de fàcil accés. I és un cimet de 430 metres, que és molt assequible per tothom.
1: Mira, ara que parles d'alçada, quin és el punt més alt de la serra?
2: Aquesta és fàcil.
1: Aquesta te la saps,
2: aquesta,
1: no?
2: És fàcil, no? El Tibidabo, amb els seus 500 i escaig metres, és el punt més alt que tenim aquí a Collserola.
1: Mira, aquesta se m'hi ha passat. Aquesta la tenia apuntada i, mira, ara, sort que has tret el tema aquest de l'alçada de la Magarola. Doncs, escolta'm, Sergi, què et sembla? Ho deixem aquí, avui?
2: Perfecte.
1: El primer capítol no està gens malament. Han sortit molts temes. Una mica la intenció d'aquest primer capítol era donar resposta a algunes d'aquelles preguntes o inquietuds que us podeu formular aquells que ens escolteu i que, d'alguna manera, heu sentit a parlar de Collserola, però teniu ganes, com nosaltres, de descobrir-ne més. Escolta'm, el que sí que hem de dir és que tenim web i correu electrònic. Estem d'estrena.
2: Estem d'estrena. La pàgina web és descobrintcollserola.cat, on anirem penjant diferents coses que anem generant a través del podcast. I si algú ens vol escriure, ens vol comentar alguna cosa del parc, ho pot fer a través del correu, que és info@descobrintcollserola.cat.
1: Del parc o del podcast, o del que vulguin.
2: Sí, també.
1: Estem oberts a qualsevol consulta, opinió, comentari.
2: Exacte.
1: info@descobrintcollserola.cat. Sergi Garcia, un plaer, moltes gràcies.
2: Per Andreu Geriot, ens veiem al proper episodi.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat. Fins aviat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parles amb Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal, no, seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: ¡Cogen más los llevadizos! ¿Quieres cambiarlos?
5: Fotógrafo, por favor, despejen la parrilla.
6: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
4: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal. Pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
6: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él, como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany Rolf Stommelen va patir un gravíssim accident que, per sort, no va ser fatal, però que va causar la mort de 4 persones. 2 espectadors, un periodista i un bomber. Entre els pilots morts més famosos hi ha hagut l'italià Lorenzo Bandini, el suec Ronnie Peterson, el brasiler Ayrton Senna o el francès Gilles Bianchi, que va morir després d'estar 9 mesos en coma. I pel que fa a les motos, el balanç és encara més gruixut, ja que des que es va crear el Campionat del Món, l'any 1949, han mort 104 pilots. Sovint ens preguntem per què arrisquen la vida aquests homes. Què els mou anar fins al límit? Què cerquen? Què intenten demostrar o demostrar-se? És per diners que ho fan? És per la fama? És per la glòria? La resposta, probablement, és que la seva personalitat necessita experimentar noves sensacions, sensacions que no troben en la vida quotidiana. Són conscients del perill, és clar, però estan convençuts que no els passarà res, i aquesta confiança neutralitza la seva por. Un altre vessant de l'esport és el polític. Avui dia, poques coses hi ha al món que siguin tan polítiques com l'esport. Totes les competicions són un festival de banderes i d'himnes nacionals en què la identificació del públic amb els esportistes té més a veure amb el país que representen que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
0: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
2: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això. A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Chris Christopherson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Iman Triqui a les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu: treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes. Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui a l'entrevista del dia parlem de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre i que promou una mobilitat més sostenible, segura i saludable, fomentant

0: sostenible.
1: Bé, nosaltres sempre diem que la mobilitat està dintre d'una esquizofrènia. Què vol dir això? Doncs que teòricament tothom parla de que hem d'anar a una mobilitat sostenible, hem de promocionar el transport públic, hem de buscar que hi hagi una promoció del transport públic vers el transport privat per intentar evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però a la pràctica, això és la teoria, però a la pràctica què fem? No invertim en transport públic, no invertim en rodalies, sí que pensem que hem d'ampliar a l'aeroport, sí que pensem que hem de promocionar el cotxe privat donant incentius per a la compra del cotxe, no? I aleshores això, aquesta esquizofrènia, jo crec que l'hem de trencar. La Setmana de Mobilitat, òbviament, és una gota a dins d'un desert, no? Però creiem que és important utilitzar el marc d'aquesta setmana per promocionar el transport públic arreu. Uh-huh. I en això estem. Des de la PTP fem activitats, i no només la PTP, sinó moltes altres associacions i també entitats com ajuntaments, no? Ahir, per exemple, al Maresme, al Baix Maresme, van tancar la Nacional 2 i van fer una mena de cursa, bueno, de fet va ser un passeig, no? Uh-huh. Que anava des de Vilassar fins a Montgat, no? On la gent podia anar caminant i en bicicleta a través de tota la Nacional 2. Home, això fa goig veure, encara que sigui un sol dia.
0: Mm-hmm. Eduard, ara ens parlaves doncs això de promocionar justament el transport públic, però clar, molta gent que ens està escoltant i dirà, té moltes mancances encara a dia d'avui. En té tantes o cada cop sembla que anem veient la llum al final del túnel?
1: Aviam, jo crec que en té moltes. I si parlem exclusivament del transport públic que tenim a la comarca del Maresme, perquè si no podíem, si parléssim de Catalunya, hauríem de fer no 12 minuts d'entrevista, sinó està tot mig matí, però si ens parlem exclusivament de lo que és el territori del Maresme, tenim mancances perquè són heredades d'una manca d'inversió molt important. I això ho sap tothom, s'ha dit mil vegades, no? De que no tenim una inversió permanent sobre una infraestructura ferroviària com és la R1, que és vital per la comarca, però tampoc tenim una inversió sostinguda en el que són la xarxa de bus, no? Tant a l'urbà com a l'interurbà. Això s'ha de revertir. És veritat que el Pla de Rodalies 2020-2030 és una primera peça per intentar revertir això, però no és en absolut suficient. Si analitzem el Pla de Rodalies 2020-2030, veurem que cap a la R1 hi ha molt poca inversió prevista. Hi ha molta inversió prevista per altres línies i també hi ha molta inversió que no hauria de posar-se en aquest pla perquè són actuacions urbanístiques. S'està soterrant l'estació de Sant Feliu. Això vol dir gastar-te molts milions per una cosa que és urbanística i que guanyarà la gent del poble, però no serà un increment de servei públic per tota la ciutadania. En aquest sentit, sempre hem de pensar que Pla de Rodalies 2020-2030 és un avanç, però no és suficient. Hem de tenir segur, previst ja, un Pla de Rodalies 2030-2040, perquè és l'única manera d'intentar arribar a una petita excel·lència del transport públic i que la gent, en comptes de pensar de que això no funciona ni funcionarà mai, també el que està es tracta és de generar confiança de que sí que són capaços de revertir-ho, això.
0: Uh-huh. Com podem incentivar encara més l'ús del transport públic amb les noves generacions, la gent que puja, i també la generació més adulta, que potser durant molt de temps doncs han associat el fet de tenir el cotxe al garatge de casa?
1: Ja, bé, aviam, això que estàs dient és com una mena de fita molt, molt difícil d'aconseguir immediatament. Uh-huh. Però nosaltres som pragmàtics, creiem que hem de fer les coses a poc a poc. Per exemple, que les estacions de tren de la R1 siguin accessibles no és un objectiu tan difícil d'aconseguir. Es tracta que hi hagi voluntat política i inversions suficients com perquè això sigui possible. Fa un any i mig, el govern de la Generalitat se'n vanagloriava de que tenia un nou contracte de manteniment d'ascensors i escales mecàniques per les estacions de Rodalies. Avui en dia, l'estació de Vilassar de Mar, per exemple, jo sóc de Vilassar de Mar, però a Premià passa exactament el mateix, hi ha un cartell molt gran de l'Ajuntament a davant de l'estació de Premià de Mar en què es demana una estació accessible i digna. Per què? Doncs perquè no és accessible, perquè tenim problemes amb les escales mecàniques i amb els

0: sensors que no estan operatius. Imagina't que això on comença a funcionar. La gent se'n començarà a creure. Si això no es posa en marxa és perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. No és un problema de traspàs, de rodalies, no és un problema... És un... També és veritat, perquè si les decisions sempre les prenem des d'una estructura llunyana.
1: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de l'avís de perill per intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials. L'avís afecta tot el litoral central, amb la possibilitat de precipitacions que s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 90 en una hora i mitja. Arran d'aquest avís, el govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. Aquesta mesura implica la suspensió d'activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, suspensió d'activitats esportives, culturals de lleure o d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. Ho explica la consellera Núria Parlon.
2: Articularem el mecanisme i l'eina que tenim a l'abast per poder informar la ciutadania quan tenim el pla activat en una situació d'emergència com serà la que tindrem a les pròximes hores. Enviarem les alertes a la població informant-la d'aquesta situació i demanar, sobretot, molta precaució, molta prudència i, sobretot, seguir els consells que donarem des de l'àmbit de protecció civil al conjunt de la ciutadania i també doncs, des dels ajuntaments.
1: Aquestes restriccions afectaran les comarques de Girona, del Ripollès, de l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. També aquestes pluges han tornat a complicar la recuperació després dels aiguats de les últimes hores a les Terres de l'Ebre, i és que Santa Bàrbara, al Montsià, s'han aturat temporalment els treballs de neteja mentre que els equips d'emergència es mantenen preparats davant de possibles incidències. Tot això és a la C12 per retirar el fang i recuperar la circulació entre Amposta i Tortosa. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
3: Les pluges continuades han obligat a aturar en alguns municipis les tasques de neteja després de les inundacions dels darrers dies. És el cas de Santa Bàrbara, on l'Ajuntament manté els equips preparats per atendre possibles emergències. Escoltem Josep Lluís Jimeno, el seu alcalde.
4: Al cap d'una horeta ha començat a arribar ja una nova tormenta i ara en aquest moment doncs, tenim tot el que seria tots els equips parats i tot l'equip de voluntaris doncs, bueno, que no estem fent feines de recuperació. Ara només estem per a situacions d'emergència. Si es produeix que arribi cap trucada o cap requeriment d'urgència, doncs s'anirà a fer, però fins que no sortiguéssim d'aquesta tormenta, doncs, altra vegada doncs no farem els treballs de recuperació.
3: Els aiguats han deixat danys importants al nucli urbà i a la xarxa de camins rurals, amb mobiliari malmès, carrers afectats i una teulada enfonsada en una casa deshabitada. Quan la pluja ho permeta, es reprendran les tasques de neteja, retirada de fang i recuperació de punts més afectats. Els bombers i manteniment de carreteres també treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
6: Continguts en xarxa. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Com és l'alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
7: Hola, què tal, Pili? Com estàs? Avui parlarem de papers, però no us penseu que us en farem firmar o us en farem omplir alguna cosa. Tranquils. Que consti d'entrada, jo sóc dels que ho volen digitalitzar tot, que creu en una urbanització i una administració pública ben digitalitzada que economitzi la feina i que ho agilitzi. I que ningú del poble s'hagi de quedar enrere amb aquests canvis, sinó que si no té ordinador o l'oficina obre dos matins a la setmana, fer tot el que faci falta per pal·liar o fer més petita aquesta bretxa digital que cada vegada és més gran i que costarà molt de tancar. Però una cosa és digitalitzar l'Ajuntament o les diferents seccions d'un ajuntament i l'altra és acabar fent-ho malament i fer una cosa xunga. A vegades sembla que això últim ho fem a propòsit. I és que, veureu, totes les digitalitzacions comencen igual. Presenten una eina nova, te l'expliquen, sembla màgica, et diuen que t'estalviaràs feina, que ho tindràs tot al núvol, i els primers mesos sembla que va molt bé, que rutlla molt bé i és fantàstic. Fins que un dia te n'adones que igual la feina la fas dues vegades, que a la plataforma nova estàs fent aquesta feina, però a la de sempre també ho has de fer perquè no disposes de les dades que maneges cada dia a la nova. I què passa? Que la nova i la vella no acaben parlant. I la d'un organisme no parla amb l'altre. Cada administració, doncs, fa les seves subvencions, té les seves ajudes, fa les seves convocatòries i tenen els seus portals inclús i les seves maneres de justificar. Per separat, si les mirem, totes tenen sentit en un ajuntament i en un poble i a cada regidoria o a cada estament. Però juntes es trepitgen. I el problema del dia a dia és pues, el de la cantonada, el del camí, el del veí que no pot fer un tràmit, el que encara queda més lluny perquè al poc temps que tenim s'han d'acabar omplint formularis, i el que ve és el que em cou de veritat. Els ajuntaments petits som els més fiscalitzats del país. I això està bé, s'ha de fiscalitzar, els diners públics són de tothom. Però els pobles petits també hem de poder respirar una mica. I el que no pot ser és que un interventor o interventora mani més que un alcalde. I la seva responsabilitat pesi molt més. L'interventor ha de controlar, però tampoc ha de prendre decisions per governar. Per això penso que ja hi ha les eleccions. I el drama és que ni tan sols el trobem, perquè primer hem d'agrupar amb altres pobles per poder pagar un interventor o interventora. I després, cap habilitat nacional vol venir a ocupar la seva plaça. Normal, és que qui vol fer quilòmetres per 5 pobles o portar tanta responsabilitat en pobles de menys de 300 habitants. Resultat, trobem gent de tot. Alguns molt bons, altres sense experiència, altres que porten responsabilitat de pobles sencers a l'esquena, i el Consell Comarcal, pues, al mig, fent mans i mànigues i tapant forats tal com pot. Jo proposo una cosa molt senzilla. Deixem de crear xiringuitos nous, deixem de traure plataformes, oficines i programes amb noms bonics i comencem pel fonament, que cada poble petit tingui un bon secretari o secretària interventora estabilitzada, preparada i ben pagada. Perquè si no, algú podria pensar que el que es vol en realitat és que els petits ajuntaments es cansin i pleguin. I nosaltres estem cansats, sí, però ganes de tancar l'Ajuntament no en tenim. Així que ens veiem la setmana que ve.
8: Som Terra, amb Pili García.
9: I avui al Som Terra saludem de nou el Ramon Sarroca, que, com ja sabeu, si no us ho recordo, és el president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ramon Sarroca, benvingut un dia més al Som Terra. Necessitem, perquè tu ets un referent en el primer sector i així ens poses una mica al dia, com per exemple de la taula agrària. Com estàs?
10: Pues molt bé, bon dia, primer que tot, i bé, anar lluitant, que és el que...
9: Lluitant, eh?
10: Que ens toque en aquests moments convulsos i incerts.
9: Però on comencem? Pel que fa a les, no sé si dir-ne preocupacions, però potser si no, els temes que més preocupen ara mateix.
10: Tu dies abans vam fer el dilluns aquesta taula agrària extraordinària. En principi era una taula agrària perquè ja fa bastant temps que estem lluitant i s'està parlant del tema preocupant del sector del vi base cava, però va esdevindre en una taula que vam parlar pues, una mica de tot, perquè hi ha algo que ens afecta a tots els sectors i això, al contrari de paivagar-se, el que està és augmentant. És una crisi de sectors i també de territori. Continuem en segons quins llocs en la sequera. Hi ha un augment de costos a tots els sectors brutal i, per contra, si aquests costos se veguessin acompanyats d'uns preus una mica més a l'alça, sinó que tot al contrari, que també hi ha un enfonsament de preus en general, i els costos, pues, el que són els combustibles i els fertilitzants, pues, ja fa més d'un any, a través o per causa de la guerra del Golf i tot això, els fertilitzants no paren de pujar i també comencen a escassejar, i després els combustibles, bueno, que ja tothom podeu veure que és la notícia de combustibles, gasoil, gasolines i gas, és la notícia de tot plegat. A partir d'aquí, se va veure una bona predisposició també pel departament. L'anunci del departament ha així atret ràpid i dir, farem front en tot allò que puguem en els sectors que vagin d'entrant en una preocupació més a l'alça. El del vi, doncs, és el primer que s'ha de posar algunes mesures, però ja fa unes setmanes s'està fent reunions a la federació, a la branca del vi estan fent reunions, també taules sectorials del vi, tots plegats, i han redactat un pla director en 60, crec que són 64 mesures, de les quals s'hauran d'anar desplegant. I dius, bueno, i tot això ho arreglarem en diners, subvencions? Bueno, doncs hi ha unes parts de diners que són del fondo de contingència, fons agraris i també recursos propis de la mateixa Departament d'Agricultura. Això és una mica l'exposició per anar fent boca.
9: Una de les coses, perdona, pel vi i el cava, que segurament és el que més ha transcendit, és l'arrencada.
10: Hi ha un pla d'arrencada, aquest pla director contempla un pla d'arrencada, perquè al final aquesta tendència... Sí que venim d'uns anys convulsos entre sequera, els preus no eren dolents, però clar, les produccions eren molt dolentes, i cada vegada la constatació aquesta de que hi ha massa producció pel consum que hi ha. El consum és algo que ha fet una davallada important i la davallada és mundial. Tenim la prova de que a França, a la zona de Bordeus, pues ja fa molt de temps que estan fent grans arrencades per a tindre una mica controlat oferta i demanda, i aquí creuen els companys del vi i el cava que s'ha de produir, sempre quan l'arrencada ha de ser una cosa voluntària, però també estem en el mateix que se'ns ajunta tot. Vull dir, el perro flaco...
9: Todos son pulgas,
10: todos
9: no?
10: Todos son pulgas, que diuen. Un sector una mica ja també envellit. I aquí se contemple poder fer arrencades voluntàries, però també segurament que a molta gent li servirà per a fer el seu acabament dintre el sector en un pla d'arrencada, i segurament que seran aquests els primers que es posaran a fer tota aquesta disposició del pla d'arrencada. És una de les mesures importants. Després també hi ha hagut el que és la collita en verd. També s'ha fet, és important, però això és una mesura que és anual. El que són la destil·lació de crisis, també s'hi destinarà la ratlla dels 5 milions i algo, i una miqueta més, 5.400, diuen. També servirà per atraure volums de caldo que avui per avui no saben el que fer-ne, i entre unes coses i unes altres, a veure si se pogués fer que això ajudés a que l'any que ve poguéssim tindre una situació una mica més tranquil·la a nivell comercial. Les cooperatives estan apostant per aquestes mesures, ara ja parlant estrictament de les cooperatives, estan apostant per aquestes mesures i també estan apostant per allò de dir anant-se modernitzant els cellers, perquè això no para de... Aquestes ajudes estructurals i continuen sent, com són les ajudes a la internacionalització, a l'exportació, com són aquestes ajudes també de modernització de cellers. Bueno, tot passa... És veritat que tinguent aquest pla director, pues ja no comencem de zero, ja hi ha algo programat.
9: Que 64 mesures, déu-n'hi-do.
10: Sí, són unes mesures pues, que hi ha diferents coses. També clar, una de... I això sí que és una mesura territorial, més tan sectorial com territorial, que és aquestes vinyes que, com que hem tingut episodis, i tindrem cada vegada més episodis d'incendis, de grans incendis, on les zones on compartixen les vinyes, en els secans, però també en les zones forestals, pues serveixen d'un mapatge per a controlar també alguns incendis que s'han controlat quan han arribat en zones cultivables. Aquestes vinyes se vol contemplar de que no es puguen arrencar perquè fan una feina estratègica i això també de tindre una compensació, perquè la millor aquella persona són les primeres que vol arrencar. No sé, és per a dir-te algo perquè mos entenguin els que mos escolten de que ja hi ha un pla director per a afrontar tota aquesta situació que potser avui per avui és el sector més
9: castigat.
10: Més castigat i el que ens preocupa més a tots.
9: Has dit tantes coses importants, canvi climàtic, augment de costos, bueno, no, ho has insinuat, amb tot l'augment dels combustibles. És que hi ha moltes coses, no només al sector primari, al final el sector primari està a la societat. A la societat ara estem vivint un moment, no sé, amb canvis de tot tipus, no?
10: És que és global. I ara ens trobem,
9: sí, l'alimentació també.
10: Ara ens trobem en una situació i que ho podem veure, i no cal, només que te cal engegar les televisions i pots veure la situació que està en la nostra gent, els joves, la gent gran, en el tema habitatge, en el tema sanitat, en el tema també d'ensenyament, i el tema alimentació, pues, també és un tema que esdevé situacions crítiques, situacions greus, per a tota aquesta escalada que són moviments geopolítics que no hi podem fer res, però que ens afecten moltíssim a l'hora de continuar fent la feina aquella que estem acostumats a fer cada dia. I amb el món de l'alimentació, pues, s'està posant en qüestió moltes situacions que se fa difícil continuar la teua feina per la baixa rentabilitat que té els teus productes. I aquesta és algo que, en aquesta crisi de preu, per exemple, hi ha peticions, allí també va sortir la taula agrària, farem, i s'ha fet una bateria de peticions tant a la Comissió Europea com al Govern Central, al Govern de Madrid, com al nostre govern autonòmic. Uh-huh. Perquè hi ha coses que depenen d'uns, hi ha coses que depenen dels altres. Hi ha una pertorbació de mercats important a nivell europeu
9: i
10: aquí s'hauria de demostrar aquesta Unió Europea les clàusules salvaguarda per a un dels casos exemplars és aquesta gran importació que hi ha d'arròs del sud-est asiàtic. Això està afectant a les ventes nostres, està afectant els preus, i això és una pertorbació de mercats, i de moment no sentim dir que s'hagi activat una clàusula salvaguarda, que és la que ens diuen que s'activarà, que s'activarà quan hi hagi una pertorbació de mercats. Fa molt temps que hi és.
9: I per què no s'activa?
10: Bueno, perquè la política... La política és així, primer s'ha de demostrar... Ho ha de demostrar una quantitat important, suposo jo, d'actors, i entre que ho demostren, que no ho demostren, que es posen d'acord, que prenen decisions, que tornen de vacances, i políticament els interessos que hi ha, pues costa molt, però el damnificat ja està tirant endavant.
9: Deies de la crisi de preus. La crisi de preus per als productors. En canvi, els consumidors no veiem que hi hagi una crisi de preus, diguéssim, a la baixa. Hi ha la crisi de preus a l'alça. De fet, les dades de l'IPC tornen a estar amb màxims de fa 3 anys, no? Sobretot pel gasoil i la gasolina, etc. Però també per tot plegat.
10: Bueno, perquè sempre hi ha, quan el riu està mogut, sempre hi ha pescadors que pesquen més uns que els altres. I aleshores, això és el que està passant. L'alimentació, per això ja ho denunciem des de fa molt temps, l'alimentació arriba a la societat en un encariment de preus brutal, que no se reflexe en el preu que estem cobrant els pagesos i ramaders. Aleshores, això, pues aquí ja hi entren els monopolis, això, una cosa és el monopolis o els ilopolis de l'alimentació, si parlem d'habitatge, són els fondos buitres que diuen, si parlem...
9: I en el món, i el primer sector també està passant, no? Aquests fons que també venen i compren.
10: També hi està passant una mica no sé, per l'esquina de cadun, perquè això ja fa temps que existís. Vull dir, la pertorbació també important dintre del món agrari és aquests fons d'inversió que estan fent una distorsió important dintre del món agrari. Una cosa és produir per tindre una rentabilitat com a persones o com a autònoms o com a empreses que et dediques amb això i buscar aquest rendiment per a poder sobreviure. I l'altre és buscar un rendiment econòmic rentista, que no deixa de ser un moviment rentista, que allí el que busquen no perdre diners, està clar, ningú vol perdre diners, però dintre de la desestabilització el seu és un rendiment a l'euro.
9: L'altre dia vam entrevistar el Francesc Reguant, que va presentar el seu darrer llibre a Lleida, i llavors vam tindre l'oportunitat, i deia, clar, que moltes vegades ens pensem, no, si no hi ha problemes d'alimentació, perquè les lleixes dels supermercats estan plenes.
10: Sí, no, dona la sensació de que sempre hi ha de tot, en tot moment i tots els dies de l'any, sigui d'on sigui. Però aquesta és una visió una mica bucòlica de que l'aliment és algo que no faltarà, l'aliment és algo que està a l'abast de tothom, però l'aliment comença a faltar depenent, també és una mica de lo que diem de l'ascensor social. No tothom pot comprar els aliments bàsics. I això ho hem de començar a parlar i n'hem de començar després. La producció dels pagesos i dels ramaders, en tant en quant entenem aquesta filosofia, fem alguna més que fer aliments. L'altre dia, no fa gaire, estàvem amb els companys de dalt de les cooperatives de muntanya, de ramaderia extensiva.
9: Clar.
10: No només produeixen aquesta gent animals pel consum, fan moltes coses més que, si no, les trobarem a faltar.
9: I tant.
10: I estan abandonats. Estan abandonats a la seva sort per moltes coses que es fan, entre els parcs naturals, entre el turisme, que també els afecta negativament. Una cosa és una afectació positiva, de que, bueno, hi ha més gent, hi ha més consum, això és bo, però després també aquesta idea preconcebuda que té el turisme quan va a alta muntanya, que es pensa que tot és lliure.
9: Ai, Ramon, alguna cosa... Anem a acabar amb una esperança, no?
10: Amb una esperança. Mira, nosaltres, com a Federació Cooperatives, continuem mantinguent i aprovisionant aquest pressupost, que és el de l'impuls, que és el que serveix per ajudar les empreses a fer innovació, a fer recerca, a fer noves inversions per a poder contrarrestar aquestes situacions que ens són molt adverses. Pues continuem estant aquí, cada vegada les inversions són més altes, intentant reduir aquests costos en tot allò que puguem. Pues això, continuem fent les convocatòries, continuem amb el Departament d'Agricultura provisionant aquest fons, que és molt important. Ja estem, la temporada passada va ser 19 milions d'euros, se van ampliar 7 o 8 milions més, total per a fer inversions, però no per a que siguem més bonics, per a que tinguem més modernitat, per a que ho puguem lluir més, sinó per a reduir aquests costos, intentar que els preus dels nostres productes, perquè no sempre creiem que no sempre sigui així, que els nostres productes siguin més rentables, que siguem a l'hora de vendre, a l'hora de més eficients, i amb això estem, i no deixem de fer coses, i perquè creiem que això revertirà i la situació no sempre serà com ara. Quan revertisque, la nostra intenció és que hem de ser aquí.
9: Gràcies per ser-hi també, per ser aquí. Una vegada més.
10: Moltes gràcies.
9: Necessitem una abraçada i que vagi molt
10: bé. Igualment. Gràcies.
9: Ramon Sarroca, president de la FACA.
11: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra. I avui els haikus que ens té preparats la Rocío López van en referència a lo sagrat. Rocío, bon dia, explica'ns.
12: Hola, bon dia, Maria. Pues sí, en aquesta part que estem intentant explicar una mica el que és l'essència i com endinsar-nos dins dels haikus i per poder-los entendre d'una manera més conscient, ens atansarem a lo sagrat, dient lo següent. Jo no ho dic, ho diu un senyor que es diu Blid, del segle XIX, bueno, a principis del XX, que va estudiar al Japó i va publicar molts llibres sobre l'estudi del haiku. I deia que les ments occidentals només podíem atansar-nos, ja que és una forma poètica que sorgeix de la cosmovisió japonesa, que no és ni més ni menys que respectar la cultura del sagrat. Entenem per sagrat no un déu o un ésser suprem ester al món, sinó tot allò que és de bé i allò que no és de bé també. Lo sagrat habita el món. I què és lo sagrat? Pues lo sagrat són les fulles verdes, les fulles recient nascudes entre els rajos de sol. El haiku no està fet per a meditar, perquè lo sagrat, allò sagrat, no és una cosa per comprendre, sinó per sentir-la. L'haiku contempla, i contemplar és estar, estar absolutament. El haiku no transforma el món, te posa en contacte amb ell i te introdueix. Diu també que les persones, això és un altre entès, que es diu un tal Fernando Rodríguez Izquierdo, diu que les persones no necessitem un camí a la espiritualitat, estem en ella. I lo propi és assombrar-se pel contacte amb el món, amb el sagrat. L'objecte final és sentir el món, encara que de vegades solament l'intuïm. I en aquesta intuïció entre aquest haiku que diu «En alguna parte, detrás de las nubes, la luna llena». És maco, no? Tu no la veus, la intueixes, però tu saps que hi és, no? El contemplar és l'estar, i en l'estar tenim aquest haiku tan maco també del Isa, que diu el següent: «Essent restanti, queia la neu». Tu estàs i la neu cau i ja està. Això és el haiku, no? N'hi havia dues, però una d'elles no cantava. Cigales de tardor. El concepte de que no canta també se recull. El concepte de no fer res, de no ser-hi, també se recull dins del haiku. És de Sonji. El lent i incessant caure de les fulles dels arbres, fer caca a l'aire lliure. Aquest és de Lisa i aquest, com que lo sagrat és tot, lo bonic i lo lleig tot és sagrat, hi ha aquests tipus de haikus que es diuen haikus feístes, lleixistes, perquè parlen de coses, bueno, que no són pura bellesa, per dir-ho d'alguna manera, però que també entra dintre de lo sagrat i entra dintre de la natura i entra dins del haiku. I ja està, per avui ho podríem deixar així, que si no després ens passem de llargs.
13: Molt bé, Rocío, doncs gràcies per apropar-nos a aquests haikus i fins la propera.
12: Gràcies a tu, Maria. Fins a la propera.
14: Continguts en xarxa. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya

0: i atonés alert per informar la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès a l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tàrrega Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
1: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona a la Tàrrega Arena, plaça. 18 colles que atenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre una decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castells de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3-8 descarregat pels Sics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4-8 carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte, entre les colles favorites hi són els castells de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els Marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar al castell de 9-8 la jornada de dissabte.
0: I també, degut a les pluges, primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes de les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carles Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlàvem dels anys 90. En aquest sentit, parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició de El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu, allà on siguis, facis el que facis. El Calaix, en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix.
0: El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán. I actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum...
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rostollet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquer amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos. De seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara, ja, és la primera vegada que el tinc cara a cara, avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla. I ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparicions, sí que hi ha un assassinat i sí que hi ha una trama, però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors, que quan hagin llegit el llibre decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base... Jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no? Una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat, i llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins en aquesta novel·la. O sigui, en realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, que sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí, sí. Doncs aquesta... també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
10: Simpàtics.
9: I molt bons, eh? I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, fora mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just estan l'any, a la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari, i els tios fan una cara, i els periodistes també el veuen, i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model. Sí, sí. Llavors, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època, precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme. No dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives. Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans. Però el d'abans... obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins el cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No. Jo penso que hem tornat enrere per mirar una mica com era, però tot això, que parlem de periodisme, dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents, perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer? I paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
11: A mi fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no? Alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i més a més, en alguns casos, sense saber-ho, no? Perquè les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció, diguéssim.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler... Que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt ben endinsar-se en aquesta història, no?, de dir què passa. I alhora, doncs es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està redactada... O sigui, la part que passa als anys 80 està redactada amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també me va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, perquè criminalitat n'hi ha, hi ha una desaparició. traïció, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tot una societat en contra, no tot un sistema en contra, i després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però per fer-se més els importants en aquest país, doncs, decideixen que hi hagi un rei. Ara, com que no tenen família real, doncs el rei es tria per sorteig, un sorteig televisat que la gent s'hi apunta quan es mor el rei anterior i treuen una boleta i aquella persona és rei fins que es mor, no?
9: Bueno, jo penso que aquí hi ha un contrapunt, no? Entre la part més dura i la part més sarcàstica i irònica, perquè així vas dansant en la novel·la. Jo penso que està molt bé també pel lector.
3: Sí, en el fons no, hi ha la part més dura, crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim, i passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma dels assassins, d'un assassinat d'una noia, i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent preguntada, si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort, amb una violació, amb un atracament, si no hi poses una mica de distància i t'ho agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
9: És una primera novel·la i ja per acabar l'entrevista sí que m'agradaria que em diguessis com ha estat endinsar-te en aquest món de la novel·la, de la ficció, per tu.
3: Bé, ha sigut... Durant molts anys m'hauria agradat escriure novel·les, però no... És a dir, treballant de periodista, escrivia altres coses. Vaig fer de periodista durant 30 anys i no vaig deixar d'escriure ni un minut durant els 30 anys aquests. I suposo que ara tinc una feina que no està relacionada directament amb el periodisme escrit, i el deixar d'escriure, doncs, em van venir ganes d'escriure una altra cosa, no? I em vaig posar... Va, proves d'escriure una novel·la, bueno, i va sortir, la veritat és que em va sortir més ràpid del que em pensava, i continua, eh? Vull dir que m'anasso amb continuar.
9: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
3: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures del Louis Armstrong, que és el nom del periodista, protagonista i companyia, sí.
9: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com... He fet memòria recordant quan traiem el radiocasset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això.
3: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el radiocasset perquè no el robessin, sí.
9: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i bueno, que vagi molt bé i molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Verd de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Veure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits, que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest beure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi... Ja ho sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base que uneix, no, aquesta literatura amb la història, i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat i hi ha tantes coses que he pensat. Com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cabe. No és una qüestió de cervell. És una qüestió de biblioteca. Una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura. El dia de la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot, perquè el meu pare feia vi. I jo mai vaig fer res en relació a aquest vi que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt, molt, molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90... En aquest sentit, parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
2: Perquè, d'alguna manera, no se trata d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi.
1: Canvia, eh? Dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
2: Canvia molt.
1: Un sol mot.
2: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
2: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del 18, des del vi efusiu, del desig eròtic, rococó, el vi revolucionari de la revolució, de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca fins a el que diuen aquella ebrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que no? Bé que ho dius.
2: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació, no? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les bous. A mi aquest tramat de bous infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garroba, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa, i el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama, i ho he dit, amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura, però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no?, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
2: Sí, i només hauria de ser una curiositat, perquè, vull dir... Per aventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però, vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca, no en el marc de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no que t'hi he pensat. Dic, no sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era, i al final és fruit de la terra.
2: Perquè hi ha una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafem la literatura, però podríem agafar l'art, o podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut, a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no se trata del tast, aquí no se trata del vi com a negoci, aquí no se trata del vi des del consum. Aquí se trata de com la literatura escriu el vi i com el tracta. En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura. Està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo, que s'ha inventat una paraula, que és epistenologia. que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi, i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions del vi. Per què? Perquè entenc que el vi és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el vi, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi d'ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I, en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tenc el nas completament destrotat perquè el Covid me'l va deixar desballestat. Però tenc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se trata d'una visió tècnica del vi, sinó que se trata d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part d'un concepte de la civilització. Això és Follner. Ningú, a vegades ningú no recorda en qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tot aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, i m'he fet tota una llista. Però ara tenia una curiositat, quan venia cap aquí abans de l'entrevista, que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
2: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del 18. I tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals. Vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el 18 recull tota la tradició necreòntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar amb el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos. No tenc, vull dir, tenc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tenc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanto una mica i ja tornaràs. Però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitem. I, per tant, no hi ha un autor primer. Però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
2: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar endavant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire. Jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per aventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
2: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, Vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
2: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, i estem parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa. L'animal que bou sense set és l'home, però també els que, el que no, el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Figaro. Vull dir, per tant, crec que aquesta, aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una situació fantasma que hauria de ser aquí i no és.
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista.
2: Clar que sí.
1: Tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
2: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del vi, fins i tot, veure'n és alguna cosa que s'ha de fer, que es pot fer. Fins i tot, recordar que la paraula sobrietat implica una realitat anterior. Eh? Vull dir, la paraula sobrietat implica la preexistència del vi, d'allò que no has de beure. Per tant, el vi és previ a la sobrietat. No? Vull dir, ara que estan tan de moda les noves sobrietats, vull dir, podríem parlar d'aquesta qüestió. Però, fins i tot, les noves sobrietats, que se poden convertir en ebrietats, pensa en els règims contemporanis només alimentaris, i veuràs si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que per ventura no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi i llegiu. Llegiu molt. I llegiu abans de la copa de vi i llegiu, Sebastià, després
2: de la copa de vi. Sí, llegiu. Sobretot, llegiu.
1: Llegiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo us recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vivop, a la col·lecció Envinats d'en Sebastià Perelló. Però també us aconsello, als qui no el conegueu, recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
2: Sí, llegiu sobretot. Si no llegiu Sebastià Perelló és igual, però llegiu.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socias.
1: La setmana passada vam compartir amb vosaltres entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva. Arribem tard, però acabem arribant perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi, Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
7: Moltes gràcies a tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge, perquè ara tens presentació.
7: Sí, ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res, sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la flor malva, tota una vida de poesia.
7: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys, i en tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta, de fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és, depèn una mica també dels moments. Segurament d'aquí un any jo hauria triat alguns altres poemes o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
7: Sí, sí, sens dubte. A més, ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80, primeria dels 90, i sempre hi va haver una amistat molt forta i una gran comunicació molt nodridora sobre recomanacions, era constant. Vull dir, i sobretot arran del mòbil, de poder-nos enviar missatges, jo crec que la cosa es va incrementar perquè eren molt, molt freqüents els missatges entre ell i jo, en què ens recomanàvem llibres, comentàvem coses de l'actualitat, també política, etcètera, etcètera. Sí, sí.
1: Bé, una de les alegries de la tecnologia, que a vegades ens dona més disgustos que alegries,
7: sens dubte,
1: però sempre queden coses boniques. Tu ara parlaves d'aquesta repassada de gairebé tota una vida i de la tria que fas en certs moments. Però, clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
7: Sens dubte. Per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys que en llegia i que n'escrivia. Malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic, també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
1: És que aquí està la gràcia, no? I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra, en una altra etapa de la teva vida, i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. Tu planteges això, de fer-ho?
7: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no?, que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte, del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
1: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre ho dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que, abans d'anar a dormir, tens aquells petits minuts i endur-te'l amb tu al coixí.
7: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven i que, com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acaben... i acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula del Forrest Gump, és molt bona. Sí, sí, són bombonets, just.
1: És que són una delícia i jo des d'aquí us aconsello... Bé, nosaltres el tindrem amb més profunditat, ara el deixarem marxar, moltes perquè l'espera l'escenari, però gràcies, Jordi, per aquesta estona.
7: A tu i pel teu programa.
1: Comencem amb les recomanacions. I ho fem amb un editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant. Un dels últims llibres que hem publicat a Bebop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt bonica, diu, perquè estimo la naturalesa no puc veure qualsevol tipus de vi, no? Seria una mica això. I després hi ha una altra que si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-n, cal respectar-la perquè ens respecti, cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li, cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre, cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
8: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
9: Hola, bona tarda, sóc Josep Tor Miralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge cabdal per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que en va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic. Estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podria estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, a la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
8: Raó i Cor són els protagonistes de la següent proposta.
10: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions. I us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers. Hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen. Per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima.
8: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
11: des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les Amigues Retrobades, de la Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susi Ramat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra al comissariat de propaganda i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures, que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors, aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors, la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparant el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, està traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula, i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques, de no li agradaven les entrevistes, per exemple, la posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa, doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és la econòmica que vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
8: Des de Boliana Edicions ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
12: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant en ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès, i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no? Molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i, bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua, per passar una estona divertida, i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura, que el refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
8: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
13: Bé, idò, hem vengut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, que va sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I, bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica, doncs, una mica a embatumar, o distreure, o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista, doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que té unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals se veu obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, se veu obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És la novel·la d'algú que comença a boicotejar aquell projecte que hauria de ser el seu somni, s'acaba convertint en el seu malson, i comença a investigar i a gratar i a buscar coses que envolten aquests personatges i que no acaben de ser clares, no? Novel·la d'intriga, de misteri, feta amb molt d'humor, amb molta acidesa, amb moltes ganes de fer crítica

0: tenir il·lusió el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
1: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha enviat un SMS alert per avisar del risc de pluges torrencials i la suspensió d'activitats i mobilitat entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. La mesura afecta 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, Osona i el Moianès amb avisos d'alerta màxima per pluges torrencials. Aquest temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: És un fenomen meteorològic que s'explica com una mena d'huracà mediterrani que té unes afectacions de pluges torrencials, desbordaments de rius i rieres per acumulació d'aigua en 3 hores que pot superar clarament els 200 litres.

0: metre quadrat i, per tant, doncs hem d'estar amatents i, sobretot, prendre mesures per protegir les persones.
1: I precisament aquest temporal de pluja està provocant cancel·lacions de vols i retards generalitzats aquest dissabte en l'aeroport del Prat. Ja s'han cancel·lat vols des de Barcelona a ciutats com Londres Heathrow, Lisboa o Amsterdam, mentre que també hi ha retards entre 2 i 4 hores en trajectes amb destinació Praga, Zuric, Sevilla, Tànger, Roma o Dublín. I també en paral·lel s'han cancel·lat diversos vols de l'aeroport del Prat provenents d'Alacant, París, Glasgow o Pàmia. I també en marxa des de fa més d'una hora la segona jornada del concurs de castells a la Tarragona a plaça. Per portar-nos de les novetats tenim a Lleis Rosicky, de la ciutat de Valls.
2: Transcorre amb normalitat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça ara tot just s'està celebrant la segona ronda, en aquest cas la ronda conjunta, i encara però amb la incògnita sobre si la jornada del concurs de castells de demà es suspèn per l'alerta del pla Procicat. De moment, en la jornada d'avui ja finalitza la primera ronda i les colles punteres de dissabte que comencen a ensenyar les seves millors cartes. Les colles que de moment tenen més puntuació són els Marrecs de Sala, els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat, que han descarregat el 7 de 8, el Castell amb major puntuació, amb 1.090 punts. Es ressenya també el primer 4 de 8 de la història dels Xiquets del Serrallo a la Tarraco Arena Plaça. No és el primer que ha fet la colla, ja en porta 3 aquesta temporada, però el primer que ha fet a l'antiga plaça de Braus. Una temporada històrica per la colla tarragonina. Veurem qui serà la colla que avui s'emporti el títol de la jornada dissabte a la Tarraco Arena Plaça.
1: També sobre el temporal, les persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per l'habitatge han decidit aquest migdia mantenir la protesta, tot i l'alerta màxima de pluges torrencials que el govern ha decretat. Qui s'hi ha fet modificacions de la seva protesta ha sigut el sindicat de llogateres, que ha ajornat fins a dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona la protesta que havia prevista per avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en rebuig al Congrés dels 2 decrets sobre l'habitatge. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor Calderón Benítez.
2: Què tal, com estem avui?
1: Avui, diré jo, avui tenim un programa molt especial.
2: Sí? Sí. Perquè tenim aquí en Guille Martínez Vela. Hola, Guille, què tal?
3: Què tal, com esteu?
2: Molt bé. Avui t'hem convidat per xerrar una mica dels teus còmics, que, de fet, tu ja havies estat en un programa dels Bufacanyes, que va ser una taula rodona que vam fer a la Diada del Còmic en Català, que va ser aquí a Mataró. Vam estar xerrant una mica sobre la censura, el còmic, també una mica el teu paper com a director del Jueves, quan va haver-hi aquella portada censurada, no?
3: Sí, sí, van ser uns anys mogudets que em van tocar de director, i tant.
1: Ho agraeixes, aquells anys mogudets, o no?
3: Sí, absolutament. De fet, la revista va sortir guanyant de totes aquelles polèmiques. La gent ens va fer molt de costat. Sí, sí, absolutament. De manual. O sigui, el Jueves... Salió de Efecto el Jueves, en comptes d'Efecto Streisand, que la Barbra Streisand, amb tots els respectes, ja no està tan en boga. En canvi, el Jueves segueix.
2: Això passa, que quan hi ha alguna polèmica entorn a alguna revista o algun còmic, sempre també ajuda a que augmentin les vendes, no?
3: Sí, bueno, és això, no? Hi ha una persecució i un tractament mediàtic per intentar danyar la revista, en el cas del Jueves, i no surt bé. O que hi hagi una reprovació judicial... i no hi ha reprovació social que acompanyi aquesta reprovació judicial, com passa en altres àmbits, també.
2: Ara, després, parlarem una mica més del Jueves, però per introduir una mica, per si algú no coneix en Guille, dir també que, a part d'haver sigut director del Jueves, és il·lustrador de sempre, i ara mateix té un projecte en marxa...
1: M'encanta el nom.
2: Com es diu?
1: Xurroglífic. Però m'agrada molt perquè quan dic xurroglífic m'imagino aquests xurros de la Rosita de la plaça Santa Anna, sí, aquí de Mataró, amb el seu sucret, aquell en forma d'estrella, el mulles a la xocolata, a veure, ara em donen ganes de berenar avui xurros.
2: El xurro clàssic, molt bé. El xurroglífic, perquè no sàpiga qui és, són els jeroglífics dibuixats per en Guille.
1: Que li surten com a xurros, no? Entenc.
2: Ara, sí, no sé quina... El que sí que podem... Que no sé si com a xurros, però cada dia em penges un de nou.
3: Exactament.
2: I la gent ha de... Bueno, tens una plana web on els vas penjant, i aquests jeroglífics en català, la gent ha d'esbrinar-los, i en aquesta web on els vas penjant també tens l'opció de que la gent posi la seva resposta, no?
3: Això mateix, és a dir, és un... Parteix de l'humor gràfic, xurroglífic, perquè la web és xurroglífic.cat, no deixa de ser, en el fons, són acudits, però són jeroglífics amb una definició que els usuaris han d'esbrinar, han de resoldre, no?, a què es refereix aquest dibuix en base amb la definició. És més fàcil entrar a xurroglífic.cat i veure com funciona que explicar-ho així en abstracte.
2: És veritat que és difícil explicar.
3: I la gràcia que sigui una web és que permet la interacció. És a dir, és una mena d'acudit participatiu on la gent fa la rematada final. I acostumen a ser graciosos, acostumen a ser dibuixos que jo procuro que siguin coses estrambòtiques, que dius, què és això?
1: Molts d'encerts per part del públic?
3: Déu-n'hi-do. Cada dia hi ha vora 200... Els més difícils n'hi ha menys, i de més complicats n'hi ha més. Hi ha gent que ho encerta i posa el seu nom, com a les màquines recreatives d'abans, saps, allà, posar les inicials amb el joystick i tal, perquè sigui allà el rei de la pista. I hi ha una colla de gent, aquí agraeixo infinitament, que està cada dia a les 8 del matí, que és quan s'estrena el xurroglífic nou de dilluns a divendres, que estan allà competint per veure qui és el primer, perquè hi ha un rànquing, és a dir, és un rànquing en ordre cronològic.
1: I no hi ha premi.
3: No, hi ha
1: prestigi.
3: Exacte, és el millor. La satisfacció de saber-se intel·ligent i encertat.
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són difícils, hi ha altres que són potser una mica més lògics de resoldre.
1: Jo haig de reconèixer que per als jeroglífics soc de les pitjors persones que existeixen.
3: Això m'ho ha dit molta gent, però perquè no confies en tu mateix. És una mica com Dumbo, la ploma de Dumbo. Jo algun cop, amb amics, amics propers, que m'han dit, jo és que no sóc un negat per això, i li ensenyes, i li dones una miqueta de pisteta, perquè hi ha una cosa que no sé si l'hauria de dir, hi ha un truco a la web, que és que tu pots demanar pista.
2: Hi ha pista.
1: Ah!
3: No ho diem explícitament, però a la part de consells, tu llegeixes els consells i hi ha allà mig amagat.
1: Però una mica la gràcia, no?
3: Són pistes que de vegades no, tampoc són superòbvies. Sí, les respostes no estan en obert a la web, però si tu poses pista al camp de resposta, la web et retorna una pista. I si te'n cal una altra, em pots tornar a demanar.
1: Oi.
3: I la majoria de xurroglífics en tenen diverses, de pistes.
2: Bueno,
3: Sobretot, hi ha alguns que són tan fàcils que et poses pista i et diu, no et cal pista. I, però d'altres que sí, que són una mica més rebuscats. El fons xiroglífic té molt de capritxo meu. És a dir, sí, de vegades se m'acut una tonteria i dic, vull dibuixar sí, això. O aviam si sóc capaç de dibuixar això.
1: Que això és el que et volia preguntar, perquè, clar, quants xiroglífics portes fets?
3: Ara mateix n'hi ha 165.
1: Vale, són cada dia... El dia d'abans, evidentment, t'has de muntar el xiroglífic.
2: O bueno, no, que ens ho expliqui, que ens ho expliqui.
3: Jo, com que són intemporals, et tinc una mica de nevera. O sigui, jo vaig amb una mica d'antelació. Algun cop m'ha pillat el toro, sí, i, però això, no? Procuro treure-me'n.
1: Si va... Allà a les 7 del matí, tota la nit treballant, sí. Puja, que no puja, l'internet ara no em funciona.
3: Ara i les màquines. No, això, mira, al final, els primers xiroglífics els havia de pujar jo manualment amb un script, eh? I, però ara ja està més automatitzat, ho vam automatitzar, perquè tinc la sort de comptar amb el David Rivera, alias David, que és enginyer de telecomunicacions, expert en cloud, i ell ha programat, és un projecte també a nivell tècnic seu, sí. I és una web amb una sèrie de particularitats, està molt ben dissenyada, i és una web minimalista en quant a recursos. Sembla estàtica, però no és del tot estàtica. Bueno, això és una cosa que igual ell em podria parlar amb més propietat.
1: Sempre està bé tenir un amic enginyer, que et
3: faci això mateix, coses. Sí, sí. I a més, això era un projecte seu, perquè ell tenia una idea i em va dir, ostres, això... Jo li havia comentat això de fer una web de passatemps i tal, i vam juntar una mica iniciatives i aquí estem. I és això, és una web que... això també, el fet que sigui així com semi-estàtica, fa que sigui força econòmica.
1: Ara que has dit que volia muntar com un projecte de passatemps i tal, a part del xiroglífic, en un futur, hi veus altres tipus de passatemps en plan... amb aquest toc d'humor que potser té els xiroglífics de...
3: Home, jo encantat. El que passa que, clar, per mi el format aquest xiroglífic d'un dibuix i has amb una paraula, un terme, que l'has d'endevinar, a mi em dona molt de joc, però sí, sí, es podria ampliar altres formats. També és una mica el to. Ja, com tu has dit, el nom aquest xurro ja et posa, t'ubica, ja et diu que això no és seriós. No és, yeah. No és un, que la majoria de passatemps són juganers, eh? No,
1: passar
3: no només...
1: temps, és que és per passar el temps.
3: Però aquest és especialment, de vegades és un exercici d'estupidesa. Estupidesa intel·ligent, no?
2: És difícil d'explicar realment el concepte perquè és una il·lustració. És un jeroglífic divertit, també. Fas també moltes referències a la cultura popular catalana, també, amb alguns personatges de la tele o això... o algunes coses nostàlgiques també, i és això, la gent veient només aquesta il·lustració doncs has de desbrinar una mica quin concepte, paraula, vols explicar.
3: Això mateix. Jo ja et dic, també la decisió de fer un català sí. És perquè a mi em venia molt de gust fer coses en català.
2: Això.
3: I jo estic una mica obsessionat amb trobar plantejaments o trobar formats que siguin més divertits en català que en castellà, en anglès, en altres llengües. I en aquest cas, jugar amb la fonètica, el català, com que té particularitats, dit de forma una mica així, que no se m'enfadin els filòlegs, perquè ho diré de forma molt imprecisa, el castellà s'escriu més com es pronuncia. En canvi, el català no tant. I a més, sí. hi ha diferents dialectes, sobretot que els dialectes varien segons les vocals. Bueno, hi ha més possibilitats.
1: Tenim la C trencada.
3: Sí, i jo crec que hi ha més possibilitats.
2: La A i la E també dona
3: això molt mateix,
2: de joc.
3: No? Sí, de vegades se'm cabregen els del bloc occidental que em diuen, nen, ostres. això només ho feu els... Saps? Ja, as. Sí. Jo aquí no hi pronuncio una A, yeah. Saps? Aquí jo hi pronuncio una vocal neutra més tipus E, no? Però bueno, de vegades són sí. Particularitats, no? Però és això, jugar amb el català i jugar també amb referents de proximitat, i sobretot de la meva quinta, perquè són els que a mi, de forma més fàcil, em surten de forma natural. Club Super 3, televisió dels 90 i cap aquí, quan tots veiem la tele, coses referents compartits de proximitat. Que aquesta és una altra, que també m'he adonat que una cosa és fer-me una llengua i una altra cosa és els referents que tinguin la teva audiència potencial.
2: Sí.
3: I és cert que el castellà hi ha moltíssims parlants al món, hi ha internet,
2: yeah.
3: Però els referents que té una persona del nord de Mèxic, una persona del sud d'Argentina i de Guinea Equatorial, per posar-nos molt en plan extrem, tots parlen castellà, tots parlen espanyol, li diuen, però els referents que comparteixen són poquets. De vegades també la proximitat geogràfica i generacional també sí. És el que compta. El català amb això és un país petit,
2: no? Sí.
3: És un país petit i, bueno, això és, és agafar les particularitats del català
2: sí.
3: Com a llengua, Catalunya com a país, etc. i fer coses xules i aprofitar, aprofitar
2: això.
3: En
2: Tomàtic el coneix tothom que parli català, no?
3: Per això.
2: O la majoria de gent.
3: Exacte. Això també, també la part aquesta generacional... Bueno,
2: bueno, també això també...
3: Jo sé que m'adreço a gent de la meva generació, sí, però també em costa que gent més gran... També hi ha xurroglífics, sí, amb referents universals.
2: Sí, això sí.
3: I
2: sí,
3: també nosaltres, com que això és internet, com que això jugues des d'internet, està bé també fer servir Googles o cercadors... o fer servir, sí, sí, totes les eines, perquè de vegades no tothom té tots els referents. Aleshores, hi ha gent que diu, mira, no tenia ni idea de què era això que has dibuixat,
2: sí,
3: però hi havia una part del dibuix que l'he sabut més o menys identificar, i buscant a Google no sé què, al final, per força bruta, pràcticament, l'he tret.
2: Guai.
3: També hi ha altres xurroglífics que m'ho han dit amics, amb tota la sinceritat del món, que em diuen, és més fàcil encertar-lo sense mirar el dibuix, només amb la definició, en plan, pam, pam, pam, pam. Perquè no acostumen a ser coses molt...
2: Yeah.
3: Molt rares. O sigui, jo què sé, si és programa de televisió, no és un programa de televisió desconegudíssim, que sí, hagis de ser un expert, no, no. Són coses que procuro que el referent el tingui molta gent.
2: Uh-huh.
3: Per això, no és una cosa supercríptica. Jo m'estimo més que el críptic, potser una mica més críptic, estigui en el dibuix,
2: sí,
3: que no en la definició que d'altres, perquè jo, amb tot el respecte dels companys enigmistes, els jeroglífics que es fan pels puestos,
2: sí,
3: a mi no m'agraden gaire.
2: Són massa fàcils, potser?
3: O són massa ensupits gràficament, o de vegades hi ha una cosa que a mi, com a mi m'agraden els passatemps, però a mi no, sí, no m'acaba d'entusiasmar, que és que hi ha un enigma a la definició,
2: sí,
3: i un enigma gràfic. És a dir, la definició és...
2: Vale.
3: Així, eh? From out of the blue. Què et va dir la teva germana ahir? Jo què sé, saps? I és una, són unes lletres, tot és com...
2: Háblame de tu madre.
3: I és...
2: sí, sí.
3: No ho sé, no sé, que, jo no tinc germana, senyora, saps? Vull dir, a mi què m'has de dir? I la resposta és que la Mari no ve. I jo, qui és la Mari?
2: No
3: sé, és un món que no...
1: Jo crec que això és un tio que diu, mira...
3: No, clar, quan portes...
1: No? Vaig escriure això i...
3: Clar,
1: i
3: aquests, aquesta gent, aquests popes dels jeroglífics que portaven,
2: sí,
3: 30 anys fent un jeroglífic cada dia, al final ja no saben per on rascar. Igual d'aquí jo molts anys...
1: Tens el mateix?
3: Mira, la setmana passada vaig tenir una mica de crisi i vaig dir, ja està, estic acabat.
2: Vale.
3: Ja no se m'acord res, ja no sap, tot em sona coses que ja he fet, no sé què, amb aquests 160 i pico. I de cop i volta vaig dir, pam, i se'm va acudir un que dic, és el millor que has fet. Per tant, sempre quan rasques al fons de l'olla, sempre, sí, hi trobaràs cosetes bones.
2: Volia preguntar-te com va sorgir també aquesta idea, una broma entre amics, o com va anar això?
3: Això perquè... ve de fa molt de temps a la universitat,
2: sí,
3: al campus nord de l'OPC. Jo vaig estudiar i soc de formació enginyer de telecos. I, bueno, el David Rivera, aquest company, amic, que ha, sí, fet la part tècnica, érem, sí, companys de classe. El que passa és que jo no m'he dedicat... Tinc el títol, però no m'he dedicat a aquest àmbit, i ell sí.
2: Vale.
3: I aleshores, jo estava a la revista satírica de la universitat, que és Distorsió, que encara es fa.
2: Ah,
3: i compartíem despatx també amb els de la revista d'informàtica, els de la revista d'enginyeria de camins.
1: Mare
3: i allà hi havia...
2: Quin
3: sí, era la ONU de l'UNERD. I els de camins no es passaven gaire, eh? Sempre eren...
1: Estaven al camí.
3: Estaven un altre nivell, era un altre perfil social, potser. O...
1: Sí, perquè...
3: En canvi, els de...
1: la carretera ja guanyen prou diners.
3: És possible, sí, sí. Allà hi ha una cosa que bueno, això jo, els sociòlegs, hi tindran més a dir que jo. Però, en canvi, els d'informàtica i els de camins, sí, ens portaven molt bé. I el cas és que jo tenia allà, pels dibuixants, teníem una llibreta... que era per fer esbossos de... Teòricament era per fer esbossos al natural, o per...
2: Sí.
3: Llavors jo entre classes em passava per allà i fèiem... I acabava dibuixant coses rares, reptes que em posaven amics. No saps dibuixar? I sovint també hi havia jocs de paraules impossibles. I quan venia altra gent, altres amics, o gent que no estava en aquell moment, li ensenyava. Havien sent endevines què és això. I una mica la gènesi del xurroglífic va néixer allà.
2: Uh-huh.
3: I jo també, després de la meva llarga etapa el jueves... Que va ser genial, però t'acostumes a dibuixar una mica per encàrrec o per el que mana l'actualitat i el que cal, sí, dibuixar, no? Vaig dir, m'agradaria fer una cosa que tornar-me a engrescar dibuixant, tornar-me a posar reptes que igual, sí, diguéssim, una revista generalista d'àmbit estatal no em demanaria, no?
1: Des de zero, no? Podríem dir.
3: Una mica, sí, tornar a recuperar aquest esperit i tornar-me a posar reptes i tornar a dibuixar coses esbojarrades que només tenen sentit. I hi ha dibuixos a xurroglífic que estic supersatisfet i que clar, són coses que no, que allò no té una sortida comercial convencional, yeah, pels canals
2: no,
3: típics.
2: No només fas reptes pels lectors, sinó també per tu mateix, que has de ser creatiu constantment.
3: Això mateix, i també al final m'adono que bueno, em posaré jo mateix la medalla, em cantaré les glòries, sí, que és un recital gràfic de que déu-n'hi-do, hi ha coses allà, sí, xules. A més, de vegades, molts cops, me la jugo molt a que reconegui la caricatura d'algú que potser no està super en boga, yeah, i s'ha de reconèixer. I allà me la jugo i ho haig de fer bé i tot ha de funcionar, saps?
2: Bones caricatures, eh? A més, si entreu a la web, a xuroglífic.cat, també podeu veure el xuroglífic d'avui, però també els anteriors, i anar mirant, i si algú potser us costa molt, doncs salteu i feu el següent i ja està.
3: Ara el següent repte que tenim a nivell tècnic, això d'aquí unes setmanes ho engegarem, és, com que ja comença a haver-hi molta hemeroteca, la hemeroteca ara mateix és difícil de manipular, sí, i d'explorar, fer, diguéssim, itineraris, rutes, sí, de varios, sí, sí, consistents, sí, en varios xurroglífics ja existents, sí, que les categories estiguin més definides. O sigui, tu dius, jo vull només anar a poblacions de Catalunya. Sí. Posa'm només que són, que tenen molt èxit perquè les coneix tothom, o les, sí, hauria de conèixer tothom. Sí, sí, sí. No són referents pop generacionals les poblacions de Catalunya, de moment. I que puguis anar directament i que et presenti els de les... O, jo què sé, o referents de la Corpo, de, sí, TV3, no? De la nostra.
2: Sí, sí, sí.
3: I anar més per aquí, perquè per aquí igual se li faci com una muntanya o li frustri molt un parell de xurroglífics que no rasca bola, doncs anar una mica més a el que li pot resultar més fàcil. O simplement en tenim ja, això ja està fet, això ho hem d'acabar d'estrenar,
2: sí,
3: un rànquing de dificultat basat en, sí, el nostre criteri i basat en la participació de la gent.
2: Clar.
3: Perquè de vegades et sorprèn. Hi ha alguns que jo dic, home, aquest serà complicadíssim, això que no el podrà treure tothom. I què va, la gent, pam, pam, pam, el treu superbé tothom, i d'altres que per mi em dic, home, això és bastant obvi, doncs no, la gent es bloqueja, o... De vegades passa, eh? Tenim ja, clar, a base de portar-ne ja 160 i pico, de vegades quan hi ha un verb per allà conjugat, sí, al principi, ja costa, perquè nosaltres pensem en senyalar i descriure amb un substantiu,
1: jo,
3: saps?
1: Jo m'acabo de dir un jeroglífic, un xerroglífic, sí, sí,
2: vinga,
1: sí, sí. Per població de...
3: Punto.
1: Població de Catalunya, surten un tio saltant d'un trampolí,
2: sí,
1: i has de dir... D'on és aquest senyor?
3: Ah, amigo, em sembla que aquest el sé, que està a Girona, que toca a Girona.
1: No sé
3: Girona.
1: On està, directament.
3: Ah, no?
1: Sí, Tremp va estar a Girona.
3: Ah, Tremp.
1: Trampolins són els
3: Tremp. Pensava que era Salt.
1: No.
3: Pensava que era Salt. Ostres,
2: mira, té doble joc.
1: Té doble joc, sí, sí.
2: Sí, sí, què està fent el senyor? Pues un salt.
1: No, bueno, aquest, està saltant del trampolí.
3: Trampolí,
1: Tremp... Potser tindran que sortir diversos trampolins, no? En vez d'un només.
3: Que no ho sé, no sé si per acumulació funciona.
1: Soc novato, és la meva
3: mentre geològic, és...
2: Està bé, tu vés apuntant per si...
3: No, copio la idea.
2: El que sí que volíem comentar també, important...
1: Per posar dos poblacions.
2: Dos poblacions, que Tremp o Salt.
3: De vegades, com que la gràcia de la web és que de forma bastant fàcil et permet posar ous de Pasqua, o que quan la gent respon una cosa li surti un missatge,
2: sí,
3: de vegades hi ha respostes que et surt un missatge que de vegades t'orienta.
2: Sí. Sí.
3: Perquè aquesta és una altra. La web et diu també com de prop estàs,
2: si
3: de la solució. O sigui,
1: carai,
3: sí, si t'estàs... Sembla intel·ligència artificial, però no és intel·ligència artificial. És una mica més manual tot.
2: Sí.
3: Però hi ha algunes que hi ha respostes que et diu no és la resposta, però te la donaríem per vàlida perquè està molt ben vist. Sí. Reforç
2: molt
3: positiu
2: bé,
3: sempre, perquè de vegades hi ha gent que té molt d'enginy. Sí, sí, sí.
1: Serà
3: enginy que jo.
1: Que és més manual tindré un tio treballant les 24 hores a la web.
3: Soc jo. Tinc un tio que m'autoexploto jo mateix. M'autoflagelo jo mateix.
1: Una resposta allà en directe.
2: A part de la web, xuroglifi.cat, el següent pas d'aquest projecte és el llibre del xurroglífic. Això és el que havíem de comentar.
1: Ara mateix,
2: i fins al 5 d'octubre, teniu en marxa el micromecenatge per fer possible el llibre i també per comprar-lo per avançat i rebre el dels primers. Abercami, és el xurroglífic, el volum 1, a més, has posat.
3: Jo tinc intenció d'anar-ne traient.
2: D'anar fent, no? Explica'ns una mica això, Abercami, no? Com la gent pot participar, comprar el llibre, més coses...
3: Això mateix, mira, i nosaltres... I ara la meva voluntat és, perquè això ho he fet jo com a projecte propi, i la meva voluntat ara és aviam si això té sostenibilitat en el temps, i sí, això implica aconseguir alguna mena de sostenibilitat econòmica,
2: uh-huh.
3: I com que ja hi ha una, una massa d'usuaris molt fidels i que coneixen el projecte, se'm va acudir que es podia fer un recopilatori en paper, ben maco,
2: sí,
3: dels primers 150 xurroglífics. Que a més, ja us ho deia, és un recital gràfic.
2: Sí.
3: I què millor que el crowdfunding a través de Verkami, que és el crowdfunding nostrat, i a més jo ja havia participat amb Verkami per treure un altre recopilatori, ja m'ho coneixia, i ha estat un èxit. De fet, ja s'ha aconseguit la meta de finançament, que tampoc era esbojarrada, era baixeta. Però, bueno, jo no sabia quanta gent a l'àmbit català pues és més petitó que àmbit castellà, i no dic ja àmbit anglès, on també hi he treballat. Però, bueno, i estic molt satisfet. Et pots aconseguir el recopilatori en paper, pots aconseguir la samarreta. Hi ha fins i tot una recompensa que jo crec que és molt xula, que és que pots triar tu l'enigma. És a dir, tu dius, vull que el meu poble, o vull que el nom de la meva parella sigui un enigma al xurroglífic al futur. Han de ser referents que pugui tenir tothom, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: I no coses comercials. No em diguis, home,
2: Carrefour.
3: La botiga de vetes i films de la meva mare la podíem anunciar aquí. Home, no seria voluntat comercial. Però si, si la teva mare o la teva parella té un nom que coneix tothom...
1: Angústies.
3: Doncs podem fer un xurroglífic d'angústies que publicarem en un futur. I aquesta és una altra de les recompenses.
2: Recompensa.
3: I ha tingut força èxit, eh? Hi ha gent en castellà...
2: Genial.
3: Encara no sé què em preguntaran, perquè això, quan acabi la campanya, que no serà dintre de gaire,
2: sí,
3: hi haurà una enquesta on la gent doncs, passarà la seva adreça per enviar-li el llibre, per enviar-li la samarreta, per amb tal, i parlarem d'aviam quina definició vols que... Quin enigma vols que fem.
2: Això pots proposar aquest, el de trem o el de sal. Si vols que te'l faci al teu gust, doncs...
1: Ara vaig al...
2: Albert Camí, xurrolífic.
3: No, accepto suggerències, eh? Però no cal que me'l donin fet.
2: Tu
3: em dius, mira, jo he vist que a Avinyonet de Puigventós. Doncs farem, ja m'escarrassaré jo en trobar com fem a Avinyonet de Puigventós.
2: No sé si la gent l'esbrinarà, perquè aquest Avinyonet de Puigventós, no sé si te l'has inventat, però...
3: No, em sembla que sí. Em sembla que és el municipi més petit comença... No sé, per què és d'aquells que fan gràcia.
1: L'Esteve de Ses Rovires.
3: No? Mira.
1: La Rosalia.
3: Ah, amigo.
1: Sí.
3: La pista de ser. Hi ha una cantant catalana molt famosa que comença amb R.
2: Són en el llibre, són els 150 primers, entenc, o és una selecció de...
3: No, són els 150 primers.
2: Els primers,
3: perquè
2: no?
3: Tots són bons.
2: Tots són bons, sí.
3: No n'hi ha cap de dolent. Home, hi ha alguns més reeixits i d'altres que no tant, però funciona per acumulació, també.
2: Sí. Inclous pistes, també, en el llibre?
3: Incloc pistes, que això és una cosa que han aconseguit els mecenes de Verkami, perquè una de les metes, un cop superat, les metes eren que hi hagués un apartat de pistes.
1: O sigui,
3: que hi
1: hagués final,
3: un segon apartat de pistes, i ja han desbloquejat tres apartats de pistes de dificultat, és a dir, de claredat creixent. O sigui, la primera pista és una mica misteriosa, la segona no tant.
1: Això, eh?
3: I, bueno, és un llibre joc, serà un llibre joc, serà un totxo xulo.
2: Sí, sí. Em recorda també el que fa el nostre amic en Fifu, que també fa... No sé si
3: el coneixes. Sí, el conec.
2: Jocs també...
3: Ell està més centrat en friki...
2: Sí, temàtica xina i tal. També volíem preguntar, el xurroglífic, jo crec que més o menys hem parlat de tot, ara recordarem que és a Verkami, que la gent pot fer-se mecenes. També vas finançar a Verkami, també una mica jugant amb les paraules i amb l'idioma que ara parlaves del català i aquestes maneres de deformar una mica les paraules. L'altre teu gran personatge, i pel que potser la gent el pot conèixer, és la nena pija, que és una... tira còmica també, que fas des de fa anys també, que...
3: Es va publicar el jueves,
2: s'havia publicat el jueves, ja fa molts anys...
3: La vaig publicar durant 7 anys el jueves.
2: Sí. I per qui no la conegui, és això, és una nena pija, és que el títol és bastant...
1: És xurroglífic, el títol.
2: M'agrada molt, a part de per l'estil de dibuix del Guille, també mola molt la manera en la que parla la nena pija, perquè fa servir també l'idioma. I també és unes tires còmiques que has traduït també en 3 idiomes, si no m'equivoco, com va això?
3: La versió original es va publicar el jueves, i és en castellà, i jo la vaig fer, és una nena pija, que jo no la vaig geolocalitzar, perquè jo, com que el jueves és d'àmbit estatal, jo pretenia que els lectors el jueves la poguessin identificar com una persona pija de la ciutat més propera.
1: Per exemple, un de Barcelona que es pensi que està a Pedralbes i un de Madrid que sigui...
3: Salamanca. Això mateix. I aleshores també jo no vaig agafar... Tampoc és que jo sigui un expert sociològic, però bueno, jo conec gent així de l'elit de Barcelona, de l'elit de Madrid, però no conec de l'elit de Sevilla o de Santiago de Compostela, vull dir, no... I vaig anar a agafar una mica els denominadors comuns de, del pijerío d'aquí i d'allà. Aleshores, després, quan jo ja vaig desvincular el jueves, perquè havia fet moltes coses i estava una mica esgotat i era temps de canviar una mica d'aires...
1: Una revista de jueves deu ser esgotador.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I també, bueno, a part de fer de director, també estaves...
3: També, la nena pija, no? I tantes altres coses, sí, portades, coses creatives... Vull dir, allà el jueves jo vaig poder fer de tot, que és una gran sort per un autor.
2: Sí.
3: I, com us deia, quan jo m'ho vaig muntar pel meu compte, tenia jo el projecte de traduir-ho a altres llengües, perquè em semblava que podia tenir possibilitats. I em semblava que podia traduir-ho al català i que la versió en català, en comptes de fer un català normatiu adreçat a gent que no s'ho hagués llegit en castellà i s'ho estimés més en català, vaig dir, i si la versió en català té una capa extra d'humor?
2: Sí.
3: I se'm va acudir això, que els protagonistes, que la majoria són pijos, dels protagonistes sí. de la tira... ja que clarament fossin de Barcelona i que les bafarades, les seves bafarades estiguessin escrites en un català, una mena de transcripció fonètica de sí. l'accent pijo de Barcelona. O sigui,
2: sí, sí, sí.
3: Totes les vocals neutres són una A.
2: Parlen amb...
3: Totes les, i totes les àtones que són os és una U. Això, i sé que hi ha profes de català i gent molt lletra ferida, que mai millor dit, els hi sangnen
1: els
3: ulls.
1: Però està justificat.
3: Es passa ràpid. I haig de dir que els personatges que no són pijos de la tira parlen amb un català normatiu de sí. treure nota a la CL.
2: És una mica entre la caricatura també i la crítica social, una mica, no? Com, això també era una idea teva, de fer aquesta crítica? O...
3: Sí, aviam, Nena Pija és una sèrie del jueves i hi ha una crítica social a totes les tires. Hi ha acudits que són més absurds, però sempre hi ha una crítica social important. Jo, i en la part en català, com que els pijos se salten les normes ortogràfiques, aquí implícitament sí. hi ha un missatge, no?
2: Sí.
3: De fet, me'n recordo que això, quan li vaig ensenyar la versió en català a l'Albert Monteis, sí. mestre, amic, admirat, s'ho va estar mirant i em va dir, ostres, això és com li va... Però són els rics els que parlen malament, saps? És com... Té una mena de... Home, no em puc comparar amb l'Ibà, eh? No li arribo ni la sola a la sabata.
2: No, la manera de tractar l'idioma...
3: Això mateix. També jo recordo a l'Ibà, les primeres historietes d'haver llegit, costa entrar. Però un cop hi entres, doncs és satisfactori.
2: Potser costa una mica més que les teves, també s'ha de dir. Que l'Ibà tenia... Era... Sí, sí, s'ho jugava tot. Mm. Vale, anirem acabant, això. Un plaer també tenir-te aquí. La Nena Pija també, la poden seguir llegint. A Twitter també crec que vas penjant les...
3: A Instagram ara mateix, a Reddit també té molta tirada, i sí. hi ha la web, que és nenapija.cat, que és la meva sí. web botiga, que es pot comprar en format físic i sí. es pot comprar en digital.
2: També.
3: I en digital en PDF, és un PDF sense DRM, com un PDF així tal qual, i la gent pot pagar el preu que li sembli raonable. Sí. O sigui, més just, impossible.
2: Que ara has mencionat Reddit, també tens una petita comunitat de lectors, bueno, petita o no tan petita, de lectors en anglès d'aquesta tira. Com és en anglès, Nena Pija?
3: En anglès és Rich Girl from Barcelona. La marca Barcelona se coneix que els guiri dels imola. Genial. I vaig dir, home, això és un filon i...
2: A tope.
3: I tal.
1: Rich Girl, el concepte Rich Girl.
3: Rich Girl. Vam tenir dubtes, de decidir-li Posh Girl, però Posh és més britànica. Bueno, sí. la va traduir l'Edgar Cantero, que és autor el jueves també, sí. que escriu Manda Huevos, és novel·lista, ell viu a Los Angeles, està fincat a Los Angeles.
2: Genial.
3: I, bueno, tenia un allò que havia vaga de guionistes i no tenia feina durant uns mesos i li vaig... Vam acordar
2: no va
3: això i li venem 50-50 amb els beneficis. I sí, sí, a Reddit ha trobat una comunitat molt nombrosa, perquè
1: hi
3: ha molta gent.
1: I això, de gent de fora, que respongui d'aquesta manera, com et va...
3: Em va sorprendre. Hi ha gent que no hi entra, perquè no té els referents, però hi ha molta gent que sí. Hi ha la gent li xoca, perquè no... Però hi ha molta gent que se sorprèn, que, per exemple...
1: A Barcelona hi ha gent rics.
3: No fa gaire gaire un lector d'Austràlia em va dir, ostres, són iguals que els rich kids de Sydney. I jo vaig dir...
1: No ho podia saber,
3: això, però que hi ha una cosa universal.
2: Bueno, sí.
3: També potser per això, perquè a la sèrie el jueves ja vaig anar una mica al denominador comú, no és fer-ho molt, molt de Barcelona.
1: I suposo que també amb tota la globalització de sèries i tal, els niños ricos...
3: Per això...
1: agafen coses comuns d'altres.
3: Sí, també a molts lectors així internacionals els va sobtar que fos de Barcelona i que la protagonista és rossa amb els ulls blaus. I em deien, però hi ha gent rossa amb els ulls blaus a Barcelona? Que s'imaginen que tots anem de flamenco o allò i tots som molt morenos o...
2: Molt bé.
1: Mexicans,
3: sí. Això mateix, sí, amb el sombrero.
2: Doncs això, sigueu rics o no, podeu participar al Verkami del Xurroglífic i jugar els jeroglífics en català.
1: I si són rics, Guille, que posin la màxima recompensa.
2: Això mateix. En Guille el podeu trobar també a salons del còmic, a fires també, que és molt majo, apropeu-vos a llegir La nena pija i els seus còmics. Moltes gràcies, Guille, per haver vingut als Bufaganyes. I ens acomiadem així, no? Ens veiem la setmana que ve amb més bufacanyes.
1: Sí, amb més bufacanyes. No parem nosaltres.
2: Molt bé. Adeu, que vagi bé.
3: Moltes gràcies. Adéu.
4: Continguts en xarxa.
5: Por la noche tenía miedo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Davant de l'activació per part de Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, el servei de ferrocarrils de la Generalitat romandrà aturat des de les 8 del vespre fins a les 2 del migdia de demà diumenge, seguint precisament a aquesta alerta de Protecció Civil. I Transports Metropolitans de Barcelona també ha anunciat modificacions en el seu servei. Aquest dissabte a la nit no hi haurà servei continu de metro. El servei finalitzarà a mitjanit i es reprendrà el diumenge a les 5 de la matinada. És a dir, que funcionarà com un dia feiner. També havia assegurat que aquesta decisió s'ha pres davant de l'excepcionalitat de la situació meteorològica i seguint precisament les instruccions de la Generalitat de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles. I també continua precisament aquesta alerta de màxim risc per pluges torrencials a 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, i Osona i el Moianès. I per conèixer una mica l'evolució per les properes hores, contactem amb el Macauri Izar.
2: Molt pendents a aquestes hores de la tarda dels ruixats que estan tenint lloc a la Catalunya central, també a l'interior de les comarques de Girona, i pendents dels ruixats que s'estan formant al mar Mediterrani i que a poc es van acostant a tot el litoral central i també el litoral de Tarragona. Una vegada entrin, descarregaran amb molta intensitat.

0: Per tant, molta precaució aquests propers minuts i també a les immediates hores. Però el gruix de les precipitacions tindrà lloc aquesta propera nit i matinada amb la possible formació d'un Medicane davant de les costes de Barcelona i de Girona. Això impulsarà molta precipitació que podrà caure de manera torrencial i deixar-nos quantitats que podran ser històriques. Estem parlant que l'àrea metropolitana de Barcelona i també punts de Girona podrem recollir al voltant dels 200-300 litres amb tan sols 6 hores. Per tant, situació molt i molt complicada que, a més, haurem d'afegir fortes ventades de vent. Per tant, repetim, situació de màxim precaució, desplaçaments, evitar-los al màxim possible i aquí a la xarxa estarem molt atents.
1: I precisament els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos per aquest temporal a la zona litoral central de Catalunya entre les 2 i les 5 de la tarda d'aquest dissabte. S'han produït unes 479 trucades en el telèfon d'emergència 112. La majoria han sigut per problemes de desaigües, filtracions, algun mur o arbres caiguts i, segons els bombers, s'han tingut 24 avisos a la regió metropolitana nord i 22 a la regió metropolitana sud. També el temporal provoca cancel·lacions amb vols i retards a l'aeroport del Prat, cap a direccions com Londres, Heathrow, Lisboa o Amsterdam, com també per a vols provenients d'Alacant, París, Glasgow o La Palma. I també hi ha afectacions com a tal en els moments actuals en el metro de Barcelona. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Johansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de l'Això en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada. Ja l'estic...
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja tinc la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Bé. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo,
3: no
1: te, jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
3: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí. És que jo crec que no m'agrada... Vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms. He vist una de les que està catalogada com de les tres millors. No m'ha agradat. Veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, de,
1: no
0: a més des del principi
1: gens
0: jo, la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però...
0: Joey i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. Sí. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no. És que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agrada. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: mirar-la és ara. La cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferi, així, també és una miqueta
1: curta. Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: No, la desena no, és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, no, clar. Però... Uf, però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·les, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. Home. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Eden.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah,
3: vale?
0: Sí?
3: Ja
0: ah,
3: està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco, però en vídeo fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho he explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que us querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, és per allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
3: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
4: It says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: I'm so insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: I'm over this teenage dream.
10: You ready to get in some real trouble?
11: As a coven, you can be unstoppable.
12: If I were a vampire, you'd be dead.
13: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide,
3: sí,
2: jo crec.
3: Sí.
2: A veure, HBO Max, el sí. que arriba és Kill Jackie.
14: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
15: Well, you knew I wasn't always in art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
16: Jackie, what is happening?
15: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
16: Fuck off! I didn't sign up for this!
15: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
17: Where is Jackie Bryce?
16: This is fucking insane!
17: You might be right about that.
2: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els Set Dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els Set Dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen, i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
3: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
2: Sí,
3: titular... Punt! Sí. Següent sèrie.
2: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
3: Ay.
18: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madre.
19: ¿Archie? Hoy te besé el culo.
18: Puedo oler tu sangre.
19: ¿Qué?
18: Okay, nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
16: ¡No mames!
19: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
18: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
19: ¿Qué se te antoja?
16: ¿Y qué?
19: ¿No quieres limón o algo?
2: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
3: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també no ve una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
2: Pues,
3: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
2: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
10: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
20: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
21: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
20: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
21: Ni de su humor.
22: ¿Podemos hablar un segundo?
20: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
22: Yo
20: voy. Stop, eso ha sido un segundo.
21: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
2: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
3: En fin.
2: Així es diu la sèrie.
3: Així es diu la sèrie. Són 6 capítolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
2: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
23: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
24: ¡Papá! No, pero hay un límite.
23: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
25: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
26: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
23: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
24: Ya lo sé.
27: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
28: Yo no estaba disfrutando.
24: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
28: No sé qué decir.
23: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
2: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu. Bueno. O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... És veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja, la dels advocats, llavors, bueno... Però pot no avorrir-te.
3: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
2: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
3: Sí, sí.
2: A Netflix, arriba, això sí que fa una vida de mandra.
3: Vinga, va, som-hi.
2: El círculo.
29: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
30: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
31: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
32: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
33: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Vale.
3: Vale. Sinopsis, Netflix.
2: Sí. I la següent de Netflix.
3: Venga,
2: machos de verdad.
0: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
1: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
4: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
5: Roberta es el nuevo director de programas.
6: Directora.
5: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
7: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
8: Abramos la relación.
7: ¿Perdona?
8: Tenemos que experimentar.
7: Me encuentro mal. Estoy fatal.
8: ¿Sabes cuánto hace que no...?
7: 5 semanas.
8: 5 meses.
7: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
8: Tú solo tienes bajos.
7: Venga ya.
8: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
9: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
11: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
8: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
12: ¿Pero qué es ese ruido?
8: Está llamando a la abuela loca.
2: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
3: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya, aquí algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
2: Ja. No sé.
3: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què... Perquè, o sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
2: S'entén.
3: Però perquè no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
2: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
3: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
2: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
3: Pues no, però perdona, no és la del...
2: Ah, no?
3: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
2: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
3: venga,
2: dies...
3: Venga, va. Més.
2: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament t'hi dedicada tonteria.
3: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... Ui, a veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
2: Ja,
3: entens?
2: Ja. Que ho entenc. Que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
13: I met a man who managed to grow homunculus.
14: The little people in jars.
15: Excuse me, you sell buckets?
14: Buckets? No.
28: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
14: Are you two an item?
34: No word!
35: You can ask them questions about the future.
14: They will always answer with the truth.
35: What are you going to ask them?
2: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris, excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
3: Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
2: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
3: Correcte.
2: Si voleu saber de què va...
3: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
2: Sí.
3: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu espòiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
2: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
6: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
10: Hi, I'm Sue, by the way.
16: Hi.
10: That's a really nice dress.
16: Thanks. I made it.
6: Sure did, didn't you?
16: So what do we do?
10: Oh, so this is your first day, like, ever?
16: I was schooled at home. Till today, I mean.
10: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
16: I used to dream about this.
2: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
3: Sí.
2: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
3: Sí.
2: No?
3: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
2: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
3: Aquesta és dura, aquesta?
2: Aquesta és dura.
3: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
2: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime, el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
3: Un altre spin-off de Yellowstone?
2: Sí.
3: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
2: Sí?
3: Sí,
2: doncs
3: sí.
2: Mira, en aquest
3: cas...
2: superfan. Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
3: Vinga, va, la segona de Fúria.
2: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
3: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
2: La veritat és que sí.
3: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar... passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
2: Ja. A Netflix arriba la xispa de l'amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona,
3: sí?
2: Amb una bateria.
3: Vaja,
2: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui,
3: perdó.
2: Això
3: perdó,
2: hauria d'estar prohibit.
3: Netflix, és
2: Netflix,
3: clar.
2: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
3: Bueno, però per què, escolta?
2: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli de una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
3: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
2: No sé,
3: vale,
2: és que
3: bueno,
2: jo em sembla que sí.
3: Pepa Niort de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot, tampoc pot estar malament, no?
2: Natàlia Varela.
3: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
2: Sí, sí, no ho sé. A veure,
3: i Rafael confiem... és una figura important.
2: Sí, que no et dic que no, que no et dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
3: Adeu.
2: Fins aquí l'Això va en Sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com el d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rosic i Radio Ciutat de Valls.
8: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això ho explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
9: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que es celebrarà però per la tarda, en aquest cas, a partir de les 16 hores de la tarda de demà.

0: que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret que entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, i aquest marge prudencial de 2 hores per tal que pugui haver doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
1: És per això que, fora horari de l'alerta per la pluja, el Batlle ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tàrraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de porta seria a partir de 2:45 del migdia, i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada diumenge a la Tàrraco Arena Plaça.
2: Bé, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. I final de la jornada d'avui dissabte del concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Eric Rosique, Radio Ciutat de Valls.
2: Els Marrecs de Salt s'enduen la jornada dissabte del concurs de castells. La colla gironina ho ha fet després d'una gran actuació d'esquerrant el 4, no en folrar el 5 de 8 i el 2 de 8 en folrar i el 7 de 8. En segona posició, els nens del Vendrell han ocupat la segona plaça, escarregant el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8. Finalment, el podi l'ha completat els castells de Lleida amb el 7 de 8, el 2 de 8 en folrar i el 3 de 8. Actuació molt destacable, sobretot la de Xiquets del Serrallo, que han descarregat per primera vegada la seva història el 2 de 8 en folre. Arrencaven descarregant el 4 de 8, però també han vist l'altra cara de la moneda del món castell amb un intent de 3 de 8 que ha deixat diversos contusionats. Una jornada marcada també per l'ajornament demà a les 4 de la tarda de la jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 6 hores en algunes zones. Aquestes seran les zones de litoral i prelitoral, especialment de primera línia de costa, costa central i la costa brava. Protecció Civil ha recordat que cal evitar exposar-se i la millora de manera de fer-ho és quedar-se a casa. També la consellera Parlon ha indicat que si s'acaba produint el que s'anomena un mini huracà mediterrani, aquest només s'ha donat 3 vegades en aquesta zona. El setembre de l'any 96 a les Balears, el 18 d'octubre del 2023 també a les Balears i l'octubre del 2007 a Múrcia. I també l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.1 aquest dissabte al vespre a la mar Mediterrània a la zona de les Balears a uns 14 quilòmetres. I també segueix suspès el transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Tant Rodalies com Ferrocarrils de la Generalitat s'aporten aturats des de les 8 de la tarda i no reprendran el seu servei fins a les 2 del migdia quan es reaixequin les restriccions. El metro de Barcelona també s'ha suspès el seu servei continu aquesta matinada i es restablirà a les 5 del matí, és a dir, com si fos un dia feiner. I també, per culpa de les pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 1.095 trucades per aquest episodi fins ara a les 10 de la nit. També hi ha 400 persones que han estat ateses per les serveis d'emergències. I aquest temporal també deixa cancel·lacions de vols i retards a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat vols tant de Barcelona cap a llocs com Londres, Lisboa o Amsterdam, mentre que també s'han cancel·lat vols en direcció al Prat des d'Alacant, París, Glasgow o la Palma de Gran Canària. I hi ha 400 avisos d'inundacions també a tota Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Funky Tracks Radio.
1: È un mondo difficile.
0: Funky Radio Show.

0: El tiempo se ha acabado.
1: ¿Es todo? Sí, se acabó.
2: Cierra la puta boca.
3: ¡Apaga esa radio!
4: Se acabó, fuera.
5: ¡Ya! ¡Venga, para fuera!
6: No quiero que vengas más por aquí. No quiero volver a verte.
5: ¡Lárgate! ¡Vete!
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
8: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
11: Estàs escoltant?

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: A veure, parla't una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs pues ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Yeah,

0: like tea. Girls like me. Some girls like everything that they see.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.